0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio.
4: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
3: Funky Radio Show.
4: Consulte la programación.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Atención.
2: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
3: La sociedad cuando ve a una persona así ya huye.
4: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.
4: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Hasta luego.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí.
1: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Setmana matiners.
1: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Abdal. Ai, cap.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres vives, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Gaia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbo. Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festes.
0: Laura Grau.
5: És del refugi de menys comissió intel·lectual de...
6: Vinga!
5: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques. Ara no recordem com es diu. Els experts. Temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: l'Anna, Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si, jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu, els meus amics, series la Tardaia.
1: Ah, molt
0: que
1: bé.
0: Que sembla un personatge de Game of Thrones. I sí. Tu series en Tardergi.
2: Tardergi? Oh, m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, aquest seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo soc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho cat a les 8, apareixerà un quart de 9. Això sí, tenim sort. I si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: A més, jo ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
1: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu, eh?
2: Sí, senyora.
1: Ets tu.
3: Sí, és així.
1: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
1: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent escroll estirat al sofà.
3: Home, no. Hòstia. També diré una
2: si
3: cosa.
2: Una barra...
3: No, no, un moment. Enorme. La gent que fem tard no fem escroll al sofà. Si estem no. fent coses, hem calculat malament
2: sí.
3: i...
2: Coses dir... molt importants. És que estic fent coses molt importants.
3: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
3: Estàs estenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, ja, però escroll al sofà no.
1: Parla per tu, Laia, perquè exacte, hi ha de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts,
3: home,
1: depenent del trànsit,
3: sí, sí,
1: el transport públic, o de tots els obstacles doncs, que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest
3: doncs,
1: trajecte.
3: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts, si tot anés com flash, però
2: Laia,
3: sempre
2: passen
3: coses.
2: Laia, tu saps que sempre passen coses.
3: És una, cosa, és una variable que no introduïm mai.
1: Doncs segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se.
3: Sí, sí.
1: Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior doncs, ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
3: És ben bé així, eh? És ben bé així.
1: Sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara... O sigui, tu estàs convençut que ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso posar això cosa... a la meva parella quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
3: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
3: No, però hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, a la meva germana li passa especialment i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més controlat, diguéssim.
2: Ja.
1: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí doncs 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa doncs haurà d'agafar la jaqueta, portar-se les sabates, comprovar que la cartera i les claus doncs les porta a sobre, fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomenen els ponderables.
1: Exacte, és a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu cap...
3: En el plan no hi són.
1: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les presses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
3: això ho
0: fa la gent,
1: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents doncs, rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat a la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i se n'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
1: Ah, mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
1: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració. En canvi, la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció doncs, no era arribar tard.
3: No és greu. Hi ha un punt, ara potser faig més llenya al foc, però crec que la persona impuntual a vegades pot ser una persona com bastant ocupada que diu, a veure, el que no faré és esperar. Llavors, jo aprofito el temps al màxim a casa, fent totes les coses que he de fer, i perquè és que si arribo 10 minuts abans i m'espero allà, no tinc res a fer i tinc molta feina.
2: Ja, trobo que estàs justificant molt la impuntualitat.
3: Sí, ho he dit jo, que era una mica impuntual, una mica, però en un punt de comparació amb gent molt impuntual, i jo mai faria scroll al sofà.
2: No, mai, mai.
3: Sempre és per feina.
1: També pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res. L'altra persona no s'entendrà perquè ja em coneix.
2: Exacte.
1: Però tot això es pot corregir, d'acord?
2: Sí?
3: I tant,
2: sí,
3: i tant, jo ho he corregit molt. Els experts i cap.

0: I ara parlem d'història, Laia. Martín Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de Garriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen en la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
3: No, de bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la castanyada, hi ha més bruixes que mai.
1: Bueno, però les bruixes són bones, hi hem quedat, no?
3: Sempre. Acaba d'entrar Rosalia, però no és bruixa, no, Rosalia?
1: Bueno, no en sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria

digueu-nos qui hi anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts de comiat de la Fúmiga al Sant Jordi Club. Doncs enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestar o, en aquest cas, la Fúmiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

0: escaus i esplais.
1: Som-hi!
2: Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats educacional lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau. Jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el foulard.
0: Però si per ser monitora...
2: No, home, no. El què?
0: Per ser monitora no tens edat?
2: Sergi, no.
0: No, Sergi, no, pregunto.
2: O sigui, jo, per mi, un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint el cable.
1: Pots passar a fer de coordinació, pots parlar de fites que has d'ajuda, però...
0: No, parlo des del desconeixement absolut.
1: Ja ho veig.
2: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares, fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i, sobretot, que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes, en cas d'haver-ho sigut, a la seva etapa adulta, com a monitors, monitores de nous infants.
1: Ai, mira,
2: que...
1: Laura, pell de gallina, de veritat.
2: Bueno, és que és
0: què?
2: Això.
0: Què t'ha passat?
1: Per això que està explicant.
0: Ah.
2: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a...

0: muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant. O sigui, cobrant, perdoneu. I no és així, són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda de després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
1: A més d'aquest moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord al principi de curs quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans que debuten fent de monitors i monitores.
0: Jo cada any
1: el trobo de llàgrima. Estic tan content.
2: Per mig hi ha pausa sabàtica, hi ha interstici.
1: No, però com volia un curs de monitors fet amb pet de zero dolons.
0: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... a més, aquest any, l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
0: No, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens? Yeah, yeah. Vull dir, encara teniu aquesta cara.
1: Laura, hi ha un pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira, clarament, ara mateix sóc àvia.
0: Pas per pas. Ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
2: Un cotxet de què?
1: Cotxets de criatures.
0: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé, apuntant els seus fills al cau a l'espai de centre excursionista.
4: És que em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
0: Sí, ja ho entenc, però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
1: Tant, segur que sí.
0: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que hi han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
3: Un dia jo faré el mateix amb els esbarts dansaires. Avui et toca a tu.
0: T'estàs posant gelós, ja?
3: Sí, bastant.
1: D'estar.
0: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí, de 7 a 11.
3: Jo faré.
1: No facis cas d'aquesta interrupció.
0: Doncs, vinga, el motiu número 1 per apuntar el vostre nen o nena al cau o l'esplai és el contacte amb la natura.

0: És molt divertit perquè jo poso cançons
1: al guió
0: i jo ja sé quina cara farà la Laia Vidal.
1: I les cantarà totes, aquestes de la Laia.
0: Doncs mira que no n'he posat de gaire friquis de cançoner perquè he pensat que seria massa folclòric tot. En tot cas, el que us deia de contacte amb la natura, ja sé que sona molt hippie, potser, o que és una cosa que penseu que vosaltres, com a famílies, podeu també aportar als vostres fills i filles, i és fantàstic si podeu anar a la muntanya els caps de setmana i poder-los ensenyar, doncs, una mica el nom dels arbres, el nom dels ocells, el que sempre ens diu en Pau Riba amb aquella cançó preciosa que té de curar, de que sabem moltes coses efímeres i que només pertany al nostre temps i que, en canvi, les espècies que porten aquí milers d'anys no sabem ni com es diuen ni com funcionen. Doncs crec que és una cosa molt important que es fa des de les entitats d'educació en el lleure. I també hi ha una part d'autogestió i de supervivència, si li vols dir així. Jo penso que ja no cal dir-li supervivència perquè al segle XXI no hi ha ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona. I que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
2: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que... No sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs a punt de tenir un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè evidentment no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comoditats que tinc a casa.
2: Tal qual.
0: I, a
2: soc
0: més a
2: capaç
0: més...
2: de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de
2: sí,
0: temps.
2: Sí, sí, sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim, doncs, amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: aquells jocs de nit.
1: Ai, Laura, hem de plorar tota l'estona. Estic aquí.
0: Aquells jocs de nit, aquells cruixos.
2: Doncs sí, al final són històries d'amor que et queden per tota la vida. De fet, el Nil, en aquesta cançó, canta, jo penso, a un amor, no sé si cert o fals o imaginari, de la seva infància al cau, i són moments de molta intensitat. Llavors, els vincles que tu fas, tant d'amistat com de crashos i com de descobriments vitals que tu fas en una nit de campaments, et duren tota la vida, i a més són amistats que no és broma que sí que duren en el temps, així com les de l'escola, sempre quan s'acaba l'etapa perquè te'n vas de l'institut o del batxillerat, on sigui, dius, oh, ens escriurem, serem amics per tota la vida, quedarem per sopar,
0: i no és veritat,
2: no acaba de ser la veritat en tots els casos. Jo et diria que les amistats que fas al cau o a l'esplai és molt més fàcil que amb el que has construït justament en aquestes nits de pluja, amb anècdotes de perdre't el bosc,
1: d'ajudar-se, d'ajudar-se, sí, molt. Els vincles, fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola, es fa un vincle com de germans, d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'aconseguir un repte plegats, i això és molt indestructible.
2: Per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització, al cau l'esplai a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
0: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh? Sí, que no tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
2: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: qui et dirà que les entitats d'educació en el lleure adoctrinen, no? Amb certs, amb certes proclames polítiques.
1: Ben fet, també ho fan els anuncis de la tele.
0: Exacte.
1: En direcció contrària.
0: Res és neutral, tot és polític, i a mi em fa molt feliç i m'omple d'orgull que els caus i esplais d'aquest país sempre lluitin per les causes justes.
1: Són l'estandard de valors.
0: Exacte, tant si és preocupats per el genocidi a Palestina, com si és per la crisi de l'habitatge, com si era en el seu moment també, que jo recordo ser cap pel dret a decidir de tots els pobles que volen autodeterminar-se.
2: Són causes justes totes aquestes que comentes, Rocío.
1: Perquè al final són fruit d'uns valors compartits, que és mirar pel bé comú i ballar per això, no? I en contra de l'individualisme.
0: De donar valor a la llengua, també, de que la llengua vehicular de les entitats sigui el català.
3: Es fa servir o només de postureo?
1: Es fa servir, clar que sí.
0: Doncs això, que si teniu l'oportunitat de portar els vostres infants a un comú esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. El cau i l'esplai, nois, us passarà de tot.
2: Molt bé.
0: Però això és el que us farà créixer com a persones i lluitar per un món més just.
4: Els experts. I que vaig deixar

0: parlem de llibres, la nova, la tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
1: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria. A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt. I, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa Maria Climent, si és que es pot dir això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara com traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia, i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona i a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs, naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs, que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
2: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment. Aquell clic que et fa el cap un dia i després ja no es pot desfer.
1: Ara la Maria Climent parlava doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el fet d'aparcar. És a dir, ella diu que a la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem. I a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
2: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques. Jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, el pas del temps o l'edat, més aviat, té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
1: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat de la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
2: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. Fins que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era, i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
1: Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat i, per tant, és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressa res d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà, no és fàcil treure conclusions, perquè a més fer-ho doncs, implica el reconeixement doncs, de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, a donar-te que una mateixa doncs, que t'has equivocat, que cal recalcular la ruta, allò que dèiem. La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, és tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs, la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final doncs, la fugida endavant és un tema d'entorn.

0: enllà dels oques grasses dient adéu.
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra a la gent que us és absolutament igual a oques grasses. Us compadeixo. I hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc no ens hi posarem de cul.
0: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
0: broma.
1: Jornada laboral, no, sí, per sí, tu? Sí, sí, sí, molt bé, doncs sí, com sí. Tu, suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs, Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friqui. Sé que hi ha, és un ambient molt, molt cinèfil friqui.
2: Abans que t'ho digui en Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us aneu pensant.
0: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem fins des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això dic que és jornada laboral.
3: També deixa'm trecar una llança. Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura, que tenia priorismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, els sí. Gèneres són molt més oberts, no? Vull dir que és més, molt més per tots els públics que no havia estat en un inici.
0: La paraula que veig servir a Laia Gèneres és ideal perquè, malgrat que es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Substància de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi me n'ha enviat una, ja també per premsa, una pel·li francesa que parla de... No sé si ho diré ja, perquè llavors...
1: No,
0: perquè perd la gràcia, perquè es podria haver dit l'he vist al festival. No, me l'ha enviat per periodistes.
2: Ah, vale, vale.
0: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, explicat des del primer dia, no només per les torns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit al Festival de Fantàstic de Sitges?
0: Ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident...
1: Hòstia, distopia forta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una resident com està de pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies, ella, no? Vull dir, però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital, i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
0: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana. Si voleu anar-hi, la primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Volia passar un momentet de res per l'Octoberfest. Que em sembla el mal, o sigui, us penseu que jo defensaré l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos a Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent un efecte crida, que doctor, els quillos estan anant a les fires d'artesania.
3: Ah, sí?
1: Bueno, no ho sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient, perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja, i jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
2: potser
1: que
2: la gent que anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
3: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
2: L'Octoberfest.
3: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
2: El fan ja tot arreu, perdona, sí, exacte, jo tinc... Ja. En el Radiovisió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
3: Pues jo dic que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible, ja és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal cridant i fotent el xou amb la vostra família... Aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·les.
0: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'insta, potser... potser és el lloc. I rasques, eh?
1: Ah, bueno, mira, també.
2: Però millor, mira, per mira quin ambient, pots. Mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, eh? Ja, simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure ja el cap.
2: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí, perquè la primera, sí, que us diré no té res de medieval, és una mica friqui, de fet, però quina? Jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el Festival de Lego a Montblanc.
3: Uau!
1: Es diu Bricània.
2: És que bueno, és el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí, però la fira no.
3: Sí, no, no. I el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir, bueno, molt d'aquest esdeveniment.
2: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
3: També és veritat.
2: Clar.
1: Després, també a Reus, teniu la Fira Modernista del 1900.
3: Ah, és que tothom ha vestit, eh? Que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
2: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear, doncs, els oficis i tal, amb una mena de pàtina periodística que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, eh? I que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però, bueno, espero que no sigui el cas de la Fira Modernista de Reus, ni tampoc de la Fira de Bandolers al Cuber.
2: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
2: Val.
1: Perquè estaré per la zona. I ja us explicaré què tal, perquè no hi he anat mai.
3: Té
1: i
3: molt
1: fa
3: bona
1: molt
3: pinta,
1: bona pinta.
3: Sí, sí, sí.
1: Fira de Bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà. Cosa, jo penso que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
3: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
2: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
3: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si volguéssim ser fidedignes.
2: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica, sí, de mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui vencir, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica d'aparador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.

0: ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
1: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
0: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoyevski o Tolstoi en català, o la premi novel·la Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
2: Jo no diria que hi perdem. En el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua, més que perdre i res, hi ha unes transmutacions, transformació. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí. I el que es guanya és immens. És la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible. I això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
3: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
2: En rus, més enllà d'una paraula o d'una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Dovlatov, perquè s'anava de fer una reedició, i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indesxifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix. No? I, òbviament, això en català no ho tenim. Cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Pels dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats en aquest cas en un gulag de Sibèria.
0: Elisenda Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens en cansem de reivindicar l'AI el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, es tinguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, l'AI, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, als videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
3: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis, o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis. En aquest cas que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir com es diu allò, una valla estreta, un congost, i l'altre diu, no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
4: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva llengua, cosa que pot comprometre la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre naus espacials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
0: L'Emma Callau, la que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoyevski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
4: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey. L'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que, entre diàlegs i altres tipus de textos, té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat, és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i, de vegades, pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i, segons el tipus de text, es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra el rellotge. I la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans, com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzem a les traduccions per tenir-les com a referència més endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons. I això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere. Segons

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Arandiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui i divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dels sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora fa tot just una estona a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades de la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus a hores d'ara a les Valls Pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.

0: Maig han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
1: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
5: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
6: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
0: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
7: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
8: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: I quan ja és 8:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
9: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre.

0: les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat en força.
1: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt. No repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
0: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
2: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana Laia Cañigueral ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
3: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
2: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
4: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
6: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
4: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
2: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
7: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
8: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
7: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
9: Tu vas vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites,

0: de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
1: Ells tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
2: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
3: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la vuitena jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat la banqueta.
4: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
3: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
5: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Carnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Mardie Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
3: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord. on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanismo.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera o no quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'han amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
11: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
12: Està abocat al turisme. Només es dona prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
14: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen el recurs molt sovint amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgullo croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs, començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final, que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
6: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
7: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tant dedicats a les arts d'arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
6: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local. Aquesta.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C-33 i la C-58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B-23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
1: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sideral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Alt Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú als núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, o tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
9: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
10: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
1: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
10: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida

0: Les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
0: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge. I en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge. I estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per retenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball. No? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
0: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple, a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any, en poc més de 24 hores. No? Això genera una situació doncs, de dificultats, en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. No? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint, una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar. No? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que on cau

0: Quan quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però, sobretot, hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs, ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social. Però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
5: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
5: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció ha d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijó està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
5: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
3: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això, pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
3: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant a iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40 i 45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
3: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat les notícies en xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Helena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Helena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: I quines han estat les conseqüències, Valeria? Perquè alguns veïns no podien accedir a casa seva, hi ha hagut dues línies de bus que han deixat de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí. Así que, bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Clar, perquè la gran pregunta és com evitar que això torni a passar, perquè, clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente. Al final, el cambio climático ha llegado para quedarse. Así que nosotros, desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró, estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I, Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común, de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Helena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els aiguats, els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí-la-Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontajau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era important los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
11: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
12: ¡Ya basta!
13: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
14: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
15: No hay países malos. donde Doña Gritona, claro.
16: Bienvenida.
17: Creo que necesita uno más grande.
16: ¿Qué te parece?
18: ¿Mami?
16: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
18: Intentes enganyar-me.
16: Bella, soy yo.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
19: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractora de Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa, ha expressat la falta d'acció per part del departament.
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Divendres 9 d'octubre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Com cada dia, repassem l'actualitat de Premià de Mar i el que fem sempre a aquesta hora, doncs, és mirar el cel. I ja amb la mirada posada en aquest pont que ens portarà, doncs, en aquest cap de setmana llarg, avui ens preguntem quin temps ens espera. Ens ho explica en Joaquim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
6: Molt bon dia. Per fi ha arribat la tardor pel que fa a les temperatures. Després d'uns quants dies amb precipitacions, ahir vam tenir la traca final amb registres que superaven els 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca i també del Maresme Nord. I avui, en canvi, ja s'espera una situació molt més assolellada. Això sí, la presència, el cel serè que hem tingut durant la darrera matinada ha fet baixar les temperatures nocturnes fins a valors que no teníem des de mitjans del mes d'abril. Per tant, uns quants mesos enrere, al voltant dels 10 graus a prop de la costa, cap als 7 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un ambient d'això, de tardor, que de fet és el que toca en aquesta època de l'any. Avui les màximes, amb domini del sol, com tindrem, esperem que puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, però tampoc no massa, quedaran situades entre els 20-21 graus allà on més pujaran. Els vents bufaran fluixos, aquest matí de component variable, variable. Aquesta tarda, més aviat de mar cap a terra i la situació marítima dominada per la maror, mar de fons, a conseqüència de la tramuntana de la ressaca, de la tramuntana que hi haurà bufant amb intensitat al nord de la Costa Brava. Aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, esperem un temps tranquil, si bé diumenge el pas d'una cueta frontal, que no deixarà precipitacions, sí que farà que tinguem núvols alts i mitjans que faran que hi hagi ressol, sobretot a la tarda. Demà les temperatures de nit encara poden baixar una miqueta més, les màximes però pujaran. Diumenge es mantindrien sense grans canvis. Tots dos dies, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana i ho farem amb temps que continuarà també estable i assolellat, amb vent fluix que giraria cap a Garbí, cap a sud-oest, de cara a la tarda.
4: Gràcies, Joaquim Serra. Ja ho heu escoltat. Vent i sol en aquests propers dies. Per tant, seguirem doncs ben atent també als canvis que puguin haver. Gràcies, bon dia. I ara també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres també amb aquesta operació sortida. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Adrià Fernández. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara detectem les retencions habituals de primera hora del matí de divendres. En primer lloc, a la C60 hi ha un tram de menys d'un quilòmetre de trànsit lent a la Roca del Vallès per enllaçar amb la AP7. De moment també no detectem retencions importants a la C32 entre Alella i Mataró en sentit Barcelona. I pel que fa a la AP7, 2-3 quilòmetres de lentitud entre Barberà del Vallès i Mollet del Vallès en sentit Tarragona, i d'altra banda sí que és veritat que hi ha congestions per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat des de la C58 i la C33 a Montcada i Reixac, tot i que a la C31 entre Badalona i Montgat ara mateix no detectem cap problema de circulació. Finalment, a les rondes de Barcelona, trànsit intens en els dos sentits de la marxa ara mateix. De moment és tot. Molt bon dia.
4: Bon dia, gràcies, Adrià. Passen ara 7 minuts de les 9 del matí.
5: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I repassem ara algunes de les notícies que avui has de conèixer. El dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalia, recordareu, i de retruc, el Servei de Busos Interurbans, la plataforma Millorem Bus, traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Com ja havien anunciat des de dilluns, la plataforma assenyala el fet de que les afectacions de la pluja en la circulació de trens i les successives suspensions del servei provoquessin també un immens transvasament d'usuaris cap a les línies d'autobús i que això es traduís en cotxes plens ja des de les parades de capçalera, en el cas premianenc la plaça Doctor Ferran, cosa que obligava a deixar a terra sistemàticament els viatgers de les parades següents. La proposta que formula Millorem Bus passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi hagi alteracions en la circulació de trens que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, és a dir, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. Segons indica l'entitat, en setmanes com aquesta, en què sovint els viatgers de Renfe ja sabien abans de sortir de casa que no passarien trens, a Doctor Ferran s'hi han arribat a plegar més de 200 persones i a les parades següents els usuaris que s'esperaven han vist passar fins a 3 o 4 autobusos plens abans de poder-s'hi enfilar. No cal dir que la proposta de Millorem Bus seria una solució provisional mentre no es reforça el servei amb més cotxes i freqüències, que és l'aspiració de la plataforma d'ençà que es va crear. Val a dir que justament el Departament de Territori informava que s'havien activat a partir d'aquest dimecres un total de 49 autobusos de reforç extra per absorbir l'augment de la demanda provocat per les incidències a la xarxa ferroviària dels primers dies d'aquesta setmana. A la llista de línies que s'han reforçat, però, no hi apareix cap del Baix Maresme. I primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i d'estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir del romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda a cal notari. Una firma que havia de ser imminent, això ho van acordar quan es van posar d'acord amb el preu, però de la qual encara no hi ha notícies. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. I ens fixem ara en el 12 d'octubre a Premià de Mar, perquè serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes. Aquesta convocatòria, que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals del Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins a l'abolició de les institucions catalanes amb els decrets de nova planta. Escoltem en Josep Ramon Cortinat, tresorer de l'ANC de Premià de Mar, que ens descriu en què consistirà la cerimònia i el jurament, un jurament que pel qual els participants fins i tot podran obtenir un certificat de participació.
8: Aquest acte se sol fer cada any a Barcelona, entre el Pla de Palau i el Fossar. Aquest any, l'Assemblea Nacional Catalana ho porta a la nostra vila, concretament a la plaça dels Països Catalans, on farem la concentració prèvia a les 11 del matí. I a partir de les 11:30... marxarem en processó guiats per un miquelet uniformat i amb vestits de l'època cap al monument del 1714 a la Rambleta de l'11 de setembre, a l'Alió, on els assistents que vulguin jurar les Constitucions Catalanes posaran les seves dades en una urna i posteriorment se'ls enviarà un certificat de jura. També tindrem els motes independentistes, Parlament de Joves, vendrem barretines amb la Creu de Santa Eulàlia.
4: Com sentíem, l'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre.
5: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
4: I ara parlem de cultura. La Bola Negra, la pel·lícula de Los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, arriba aquest dissabte a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, que són el cas de La Casa en Flames i El 47. El director de l'Amistat, Toni Martín, explica que aquestes dues pel·lícules també van generar molta expectació i cues a la porta del cinema, però que La Bola Negra ja ha anat un pas més enllà.
9: Ja hem batut rècords de venda anticipada, mai havíem venut tantes entrades. De fet, fem 6 passes, que està sent un èxit, i n'hi ha sessions com les dels dilluns, que tant la de les 5:30 com el de les 8, que estan bastant plenes. Home, jo crec que pel·lícules que recordo que han tingut molt, molt bona acollida han sigut La Casa en Flames i El 47. Són dues pel·lícules que l'any passat van donar molt fort.
4: La pel·lícula arriba, a més, avalada per diversos reconeixements internacionals i després d'haver estat escollida per representar Espanya als Oscars 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues projeccions de dilluns són les que tenen ja més ocupació.
5: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
4: I en esports, tot a punt per engegar el campionat absolut territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar, altre cop així que el dilluns 19 d'octubre el club d'escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se el diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides comencen a les 10 del matí i s'allargaran 4 hores. Un torneig per a jugadors i jugadores amb llicència activa de la Federació Catalana. Els escaquistes que hi participin ho faran de manera gratuïta i la competició comptarà amb trofeus i també premis en metàl·lic. Hey.

I aquest so avui t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però del 1940, naixia a Liverpool John Lennon, una de les figures més influents de la història de la música. Lennon va formar part, lògicament, doncs, dels Beatles, el grup que va revolucionar la música popular durant els anys 60 i que es convertiria en un dels més importants de tots els temps. Amb els Beatles va signar cançons que ja formen part de la història de la música i, posteriorment, també va iniciar una carrera en solitari marcada per temes com Imagine. Avui, per recordar-lo en el dia del seu naixement, recuperem aquesta cançó que segur que ja ho he identificat.

0: L'actualitat de Premià Media mentre fas el primer cafè.
1: I ara passen ja 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Marçal Parcerissa uneix dues vocacions aparentment molt diferents, la medicina i la poesia. Avui descobrirem que tenen punts d'unió. Parlem amb el guanyador del 8è Premi Ventura Ametller sobre La nit caníbal, una obra on el cos, la ciència i les emocions es transformen en versos. Ha parlat amb ell la nostra companya Gemma Palet.
2: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerissa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
3: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant davant de la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia, abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
2: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
3: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
2: Clar.
3: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, pues, perquè al final és una cosa que m'agrada fer. I llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, uh-huh, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
2: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
3: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
2: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
3: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8ª edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi, veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important.

0: tant, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entès la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avesat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues, seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera. No? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo agafa la literatura i moltes disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria menys a poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil i poc interessant. Llavors, intentar anar un pas més, anar a buscar una sortida de tot això, no? D'aquest capitalisme del primer gran bloc, que és fosc, brut, trist, injust, no? I seria bàsicament això.
1: Marçal, com a poeta jove, creus que és complicat que la gent jove se senti atreta per la poesia o que les xarxes socials han ajudat a trencar aquesta barrera en certa manera?
0: Jo crec que la poesia és una cosa que sempre ha sigut atractiva, però molts cops s'ha de vestir d'alguna forma molt concreta, perquè si la poesia es tradueix en llegir, això també fos a primer de batxillerat, perquè és l'assignatura obligatòria que toca, no crec que sigui atractiva. Però si la poesia pren forma de una cançó musicada o un nano de 15 anys que escriu rap amb els seus amics i acaben fent un poema, perquè al final molta part de la música també és poesia, i el serveix com a via d'expressió o explicar-se, doncs crec que és atractiva. Però la poesia entesa com una cosa acadèmica, com una cosa molt purista, doncs sí que pot tenir un punt molt elitista que fa que no sigui proper a la gent jove. I jo, de fet, he intentat sempre desmarcar-me una mica d'això, d'aquests ambients acadèmics. Jo sempre dic que estic content de no ser filòleg, de no haver estudiat res de lletres, perquè ja quedaria una mica més encasillat dins aquest món purament tècnic, acadèmic. I jo soc metge, faig altres coses i, a més, escric. Llavors, això m'agrada perquè crec que em permet distanciar-me una mica d'això.
1: Després de rebre aquest reconeixement que si bé ens has explicat, se't donarà el 3 d'octubre i doncs, en un acte a Mataró, després de rebre aquest premi, què vindrà? Ja has començat a treballar amb altres poemes?
0: Poemes no, la veritat que jo ara estic escrivint una novel·la des de fa un parell d'anys, que és una cosa lenta i molt diferent. Clar. Que jo no en sé, la veritat, d'escriure narrativa és una cosa molt complexa i molt diferent, però molt més divertida del que m'esperava. Llavors, a nivell, entre cometes, creatiu, doncs, estic explorant això, i pel que fa al poemari, doncs, sí que vindran algunes presentacions, això més enllà del 3 d'octubre, estem intentant tancar alguna presentació a Barcelona o al meu poble, que és més nou, etc. Però sí.
1: Molt bé, per tant, hi ha un llibre en camí, eh?
0: Sí, no... Espero que passin anys, perquè voldrà dir que li he pogut dedicar temps i esforços, però és lent, és lent.
1: Clar, és complicat.
0: És un procés lent i diferent.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: I ara falta un minut per 9:45 del matí i ara ens agradaria també conèixer els arguments informatius que ens acompanyaran durant aquest divendres 9 d'octubre i, com sempre, ens els avança en Joaquim Aguilar des de la redacció. Bon dia, Joaquim.
1: Molt bon dia, Manel. Doncs bé, sembla, de moment, toquem fusta, que avui no serà argument informatiu, per sort de molta gent, cap alteració del servei de Rodalies Renfe. Entenem que, a la seva manera, perquè sempre va una mica en pentes i rodolons, han recuperat el servei habitual, millorable, segurament, però ja no, diguem, està patint les disfuncions i les corredixes d'aquesta setmana que han fet anar de corcoll a tanta gent. Amb l'esperança, que això no aparegui a la nostra escaleta avui entre els nostres arguments, el que fem és parlar de coses molt més amables, com ara l'inici del curs, del primer curs, moment històric, de la nova escola Bressol als Corriols, perquè un equip de Premià Mèdia s'hi ha desplaçat i ha tingut ocasió de parlar amb la primera directora d'aquesta escola i amb la regidora d'Educació, l'Elisenda Busquets. I doncs a totes dues els han preguntat per aquestes primeres setmanes de funcionament del nou centre, que vam acabar in extremis, m'atreviria a dir, aquest mes d'agost, no les teníem totes, sí, a principis d'estiu. Finalment, doncs, l'escola va estar a punt i tota la canalla, la primera generació de nens, doncs, que anirà a aquesta escola, doncs, està anant cada dia a classe a la nova escola Corriols. Aquest nou equipament i aquesta nova circumstància, que és la de tenir dues escoles bressol municipals que avui, ara mateix almenys, lideren el nostre rànquing d'arguments informatius. Anirem al Mercat de Sant Joan, també recordaràs que fa uns mesos es va anunciar que s'hi faria el que vam anomenar un espai gastronòmic. No sé si finalment rebrà algun nom en concret, perquè nosaltres hem parlat d'espai gastronòmic o de zona gastronòmica. L'altre dia el regidor responsable del mercat, el Xavier Gatius, parlava d'un espai polivalent. Bé, la qüestió és que ens vam engrescar i vam tenir un cert, disgust quan vam saber que la licitació que s'estava fent per les obres havia quedat deserta. No havien trobat cap empresa que s'animés, es va haver de fer aleshores el que es coneix com el procediment negociat i la notícia d'avui és que aquesta setmana ja han començat per fi les obres, Ens va dir en el seu moment el regidor que la idea era que això comencés a funcionar abans de les festes de Nadal. I avui esperem a parlar amb ell perquè ens faci 5 cèntims d'aquesta primera setmana d'obres i per veure si encara confiem que amb aquest mes i mig que queda, podríem dir, fins a les festes de Nadal, pugui estar ja l'espai en funcionament i tinguem aquesta nova opció al Mercat de Sant Joan, que ens permetrà, segons doncs, ens ha venut el Xavier Gatius, ens permetrà doncs, anar al mercat, comprar algun producte, des d'algun producte de menjar, com un cafè amb llet, si vols, i instal·lar-nos còmodament en aquest nou espai per degustar el que sigui mentre llegim el diari o mentre... El diari de paper, per això, no res del mòbil.
0: Exacte,
1: no,
0: res, de paper. Recuperar rutines,
1: I, o bé, doncs, treballem amb el nostre ordinador portàtil. Més coses. Avui ens visita, després d'una bona temporada, l'entitat Només Pisos, que en el seu moment tenien un espai periòdic aquí a Premià Mèdia, però després van deixar de venir. Doncs bé, com vam informar abans de l'estiu, aquesta entitat ha renovat la seva junta i avui, doncs, ens venen a visitar i a presentar-nos, sobretot, les seves intencions per aquest curs 2026-2027. Atenció, perquè anem de cara a unes eleccions municipals i entenem que una entitat com Només Pisos, que té doncs, tot un corpus de reclamacions en matèria urbanística i en matèria d'habitatge, voldrà d'alguna manera intervenir en el debat electoral. Avui ens ho explicaran. Anirem al Masnou, perquè les pluges d'aquest cap de setmana passat han deixat uns quants veïns, concretament els inquilins de 6 cases adossades que hi ha arran de la Riera de l'Ella, els han deixat anava a dir amb el cul en l'aire, amb el cul no, però amb el jardí en l'aire, sí. Pràcticament.
0: Sí, sí, sí, literalment.
1: La Riera ha descavalcat els jardins d'aquestes cases, que són uns jardins que fan, de fet, balcó sobre la Riera, ja us ho podeu imaginar. Doncs bé, allà hi havia hagut un mur, que l'any passat ja va anar per terra. Van fer una solució d'urgència amb una terra compactada, que l'aigua se n'ha rigut, sí, d'aquella terra compactada, i ara correm-hi tots a fer un mur que sembla que pot costar uns 2 milions d'euros, és molt aviat, i estan l'Ajuntament i l'ACA veient ara qui ho ha de pagar, això, perquè és terrible això que passa amb les rieres, que la titularitat és de l'ACA, el manteniment és dels ajuntaments, i quan toca fer-hi alguna cosa, no, sembla que realment no queda ben resolt el repartiment de responsabilitats en matèria de rieres, perquè sempre que passa alguna cosa amb una riera ens trobem igual. I en pàgina cultural parlem de museus, perquè aquest cap de setmana s'escau el dia o les jornades de patrimoni, i un cop més els museus premianencs s'hi apunten i ens ofereixen un ventall d'activitats i reclams.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joaquim, bon cap de setmana.
1: Igualment, Manel.
2: Matinal Premià Mèdia amb Manel Ferrer.
0: I ara, quan passen 5 minuts a 2:15 del matí, ens acomiadem de vosaltres, si més no, en aquesta primera part del matinal, encara aconsellant-vos i recomanant que ens seguiu a través de les xarxes socials i també a les diferents plataformes on hi som en Premià Mèdia. Avui, per exemple, al nostre canal de YouTube trobareu l'entrevista que vam fer ahir a les infermeres de l'Hospital Universitari de Mataró per parlar d'aquest llibre infantil que estan preparant i que necessita, doncs, el finançament, doncs, a través d'aquesta campanya de crowdfunding. També podreu veure l'entrevista que vam fer a l'actor premianenc David Olivares, que protagonitzarà d'aquí uns dies el Tenorio, i també l'entrevista o l'espai que va fer la infermera Berta Milian a l'Hora Maresma, parlant sobre salut mental i encara moltes més coses que arribaran en les properes hores. Res més, gràcies per acompanyar-nos, gràcies també al nostre company Carles Soler per acompanyar-nos a les vies de so. Que passeu un bon cap de setmana llarg i ens retrobem el dimarts al matí, quan passin 3 minuts de les 9. Que vagi molt bé.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
2: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
3: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
1: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
4: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño, en la escoleta, y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
1: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la Premià Fedamar.
2: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
4: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
1: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
4: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
1: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
2: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a juniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
4: Quan entres al pavelló i ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AVE Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AVE Premià sea mi club.
3: Per mi, formar part de l'AVE Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
1: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
9: Para todos los públicos.
10: Funky Radio Show.
9: Aprovechalo.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21 milions i mig d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda, on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de les línies i nul·la comunicació als usuaris, i tot plegat patint la situació recurrent de cotxes que van plens i amb viatgers drets des de l'origen del servei. Per contra, diuen, no ha transcendit cap novetat respecte del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu. Al Maresme, únicament, s'han ampliat horaris de la línia que uneix Arenys de Mar i Damunt amb l'hospital. Però la Generalitat no és l'única administració que rep en aquest comunicat. Millorem Bus informa que ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils per reclamar-los que facin dues coses: que redactin i enviïn una carta conjunta a territori sol·licitant mesures urgents i un calendari de millores, i que es demani així mateix a la Generalitat una reunió urgent per anar a exigir-los el compliment dels compromisos.
0: Premià Mèdia. Informació. A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
2: Hola a tots i a totes. Bé, jo crec que aquesta setmana, malauradament, torna a tocar parlar del tema de l'habitatge, no? Nosaltres ja vam fer referència a l'espai passat, no?, del que estava passant amb aquests desnonaments i com podia afectar el tema de l'habitatge a les polítiques municipals o què podíem fer des dels municipis, no? Ja denunciàvem la nostra queixa a com s'ha fet aquest repartiment, que encara no sabem ben bé com ha acabat, d'aquests 16 habitatges que tenim al carrer del Carme del nostre municipi. Jo crec que hem de lamentar, i aprofito des d'aquí per fer-ho, la mort de Mari Carmen, que estic segura que es convertirà en un referent d'aquesta lluita. És trist que haguem arribat aquí, en aquest punt, i que hagi hagut de patir una persona gran aquests fets, perquè ens movem tots plegats aquí, i jo crec que som tots culpables d'això, no? Tots els polítics, evidentment, i veïns i veïnes que també hem estat callats, i jo crec que ara és el moment d'aixecar la veu a veure el que està passant. Així que el meu condol per la mort de Mari Carmen i tot el suport a totes aquelles persones que estan patint situacions com aquesta. Crec que la decisió lligada a aquest fet ha estat la de Pedro Sánchez de convocar eleccions pel proper 29 de novembre. Evidentment, com a socialista, em sap greu, perquè crec que ens quedava un any per davant per poder fer moltíssimes polítiques, sobretot, que ha fet aquest govern adreçades a aquelles persones que més ho necessiten, els treballadors, treballadores i les persones vulnerables, que són les que necessiten aquestes polítiques més efectives. Malgrat això, estem sentint que es continuarà treballant en aquest sentit fins a exhaurir aquesta legislatura. I lamentar això, no?, que els partits de dretes s'hagin unificat, Junts, Vox i PP, per bloquejar uns decrets tan importants i que anaven destinats als veïns i veïnes. És que no anaven destinats a salvar bancs, no anaven destinats a salvar grans empreses, sinó anaven destinats, encara que fos poquet, no?, encara que fos poquet, però encara que només que haguessin salvat a una persona d'un desnonament, ja eren uns bons decrets, que pel que hem vist, pues, al final estan tirant cap endavant, però que partits que estan governant al Congrés, jo crec que tenen una responsabilitat, no és envers la seva ideologia només, envers les seves cadires, la seva situació econòmica i personal, sinó envers aquelles persones que es voten o no, perquè quan tu ostentes un càrrec polític, tu governes amb responsabilitat per tothom, per qui t'ha votat i, que, i qui no. I hem intentat posar polítiques i fets més ideològics i no pensar en de veritat en les persones que ho necessiten i en persones vulnerables, pues podria fer servir una paraula lletja, però no ho faré, però em sembla preocupant, no? Així que, bueno, ara comença aquest compte enrere cap a unes eleccions i bueno, pues haurem de madurar, bueno, jo no, en el cas, evidentment, com ja sabeu, tinc clara la meva posició, però jo crec que és moment de reflexionar i fer reflexionar. Jo crec que és molt important reflexionar i fer reflexionar i donar una volta. I sentia una persona que deia, bueno, potser hem de començar de zero amb el tema de l'habitatge, potser sí, hem de començar de zero amb el tema de l'habitatge, perquè és un dret constitucional i ens va la vida amb això, i ho hem vist, ens va la vida. Així que, bueno, pues, acabar el meu espai donant-vos aquest espai de reflexió i també pues, desitjant-vos que gaudiu amb cuidado, com sempre, de si feu desplaçaments aquest cap de setmana llarg i merescut. Bon cap de setmana.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció a l'alumnat. El curs ha començat fa setmanes i ara mateix hi ha equips directius de les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors de CIE, d'educació inclusiva, rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'Escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats.
2: I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Hi ha alguns que els hi falten tutors d'aula d'acollida, que és per l'alumnat nouvingut, els hi falten tutors de CIE, que és bueno, per atenció a la diversitat, o simplement docents que s'han posat malalts. Ha començat mogudet. Bueno, com tothom ja sap, els equips docents de les escoles estem en reivindicacions per falta de personal i aquest n'és un exemple. Tenim escoles a Premià que encara no tenen prou personal i ara mateix les direccions estan substituint aquest personal per qüestions vàries, eh? O bé perquè el departament encara no ha dotat a l'escola de, doncs, de certs càrrecs que hi haurien de ser, com altres baixes que solen passar durant l'any, baixes per malalties, per permisos, que encara no estan cobertes. Són recursos que afecten a tot l'alumnat, perquè treus reforços d'altres cursos per poder atendre aquest alumnat amb més necessitats. I per part del departament també sembla que només estem reivindicant el nostre sou o les famoses colònies, que hi anem perquè, bueno, hi anem perquè, bueno, perquè ens agrada i perquè som docents i realment creiem que les colònies van bé pel nostre alumnat, però també és una manera de poder fer pressió que tota la societat pugui veure que aquestes reivindicacions són pels nostres alumnes, no són pel nostre benefici. I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Nosaltres estem treballant pels nostres nens i nenes i el que volem és atendre'ls de la millor manera. Cada vegada tenim més necessitats a les escoles i cada vegada tenim menys recursos. I la veritat és que no només som els docents, sinó que les famílies també ens estan recolzant. I ara mateix, aquests últims 15 dies, gairebé totes les escoles hem estat fent les reunions d'inici de curs, hem fet les reunions amb les famílies i surt el tema. I surt que no farem les sortides, no farem sortides de tot el dia, no farem les colònies i de moment ens estan recolzant.
1: Ribas també ha explicat que des de la Generalitat sembla que només posin èmfasi en el sou i les colònies, però assegura que els equips docents continuen fent pressió perquè la societat pugui veure i entendre que la reivindicació...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JARC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I, de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a l'A-2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP-7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
5: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
4: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
3: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Premià de Mar serà aquest dilluns 12 d'octubre, una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC, el jurament de les Constitucions Catalanes. Aquesta convocatòria, que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica les lleis fonamentals del Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins a l'abolició de les institucions catalanes amb els decrets de nova planta. Escoltem en Josep Ramon Cortinat, tresorer de l'ANC de Premià de Mar, que ens descriu en què consistirà la cerimònia i el jurament, un jurament pel qual els participants fins i tot podran obtenir un certificat.
7: Aquest acte se sol fer cada any a Barcelona, entre el Pla de Palau i el Fossar. Aquest any, l'Assemblea Nacional Catalana ho porta a la nostra vila, concretament a la plaça dels Països Catalans, on farem la concentració prèvia a les 11 del matí. I a partir de les 11:30 marxarem en processó guiats per un Miquelet uniformat i amb vestits de l'època cap al monument del 1714 a la Rambleta de l'11 de setembre, a l'Alió, on els assistents que vulguin jurar les Constitucions catalanes posaran les seves dades en una urna i posteriorment se'ls enviarà un certificat de jura. També tindrem els motes independentistes, Parlament de Joves, vendrem barretines amb la Creu de Santa Eulàlia.
6: Com sentíem, l'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
9: Un, dos, tres, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
10: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quants anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
2: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
1: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball? Ha estat el teu lloc de treball durant molts anys? Durant quant de temps has estat aquí, en aquesta perruqueria?
2: Aquí, en concret, 19 anys.
1: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
2: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí. Tinc clientes que em mataran si me jubilo. Però, bueno, jo, tot té el seu moment, eh? Clar. I ja està.
1: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
2: sí, eh? Sí, jo porto amb el meu ofici 50 anys. Uh-huh. Des dels 14 anys.
1: Uh-huh. I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
2: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Uh-huh. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David aquí a Premià, uh-huh, la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
1: Mm-hmm. Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari, ha de
2: bueno,
1: ser.
2: Bueno, marcat, sí, però a mi m'agradaria que això, pues, s'ho quedés algú. Mm-hmm. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer. Uh-huh. I continués amb la meva clientela.
1: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria. Sí. Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
2: Pues que moltes clientes que tinc, que fa molts anys, ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també. Mm-hmm. I tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de, va, me'n vaig, me jubilo, deixo de pentinar. No, deixo moltes coses.
1: Mm-hmm. Tens una part també com de confident, és a dir, el moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes, que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
2: Totalment. Mm-hmm. Jo sóc com un capellà, eh? Mm-hmm. Sé coses que me les emportaré a la tomba, perquè les dones aquí estan molt rato. Mm-hmm. No estan mitja hora, una es fa color, l'altra es fa una permanent, i t'expliquen, és el seu moment, i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, eh? Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, també. Mm-hmm. Perquè jo també explico els meus problemes, eh?
1: Clar, també et deixes anar amb elles,
2: sí. Si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, eh? Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs ho expliquem tot. Clar. I està molt bé, i és molt maco.
1: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
2: De Jean-Louis David.
1: Mm-hmm. Fixa't.
2: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs han vingut aquí. Mm-hmm. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
1: Mm-hmm. Has fet inclús amigues, podríem dir, dins de la perruqueria? Tens
2: totalment
1: gent que formen part del teu entorn fora de la feina?
2: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. Mm-hmm. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però sí, sí.
1: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques, com ha anat canviant el món de la perruqueria?
2: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta. Hi ha moltes noies que es fan el color a casa, hi ha moltes noies que es tallen el cabell, elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria, perquè cada professional té la seva història. com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva. I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Mm. Però bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar a la peluqueria, mare meva, la gent venia cada setmana, tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies el Joan que venia... Mm. Jo treballava, a més, en una peluqueria que era barberia, i venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
3: Sí, eh?
2: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
3: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquesta costum.
2: No ho sé, perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens per què anar a la barberia a afaitar-te. Però aquell procés de l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
3: Tot això
2: s'ha perdut.
3: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana, o cada dues setmanes, tenen un guardat a la teva agenda de venir?
2: Totalment. Això sí, eh? Jo tinc clientes fixes. Sí, cada divendres, cada dissabte. Divendres i dissabte, els altres dies no. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora, i el dissabte igual.
3: Que bé, això s'està més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
2: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, però amb els impostos et matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer... els autònoms. Després si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, que són diners cada mes que dius, home, clar, han de sortir d'aquí. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
3: Clar, i també suposo sumat al temps de la pandèmia, bueno, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
2: Mortal. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, que el propietari del local... es va portar molt bé amb mi. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
3: Molt bé.
2: Cosa que sé de gent que han hagut de pagar lloguer sencer, tot i tancant el negoci.
3: I després van haver de tancar molts negocis. Home, perquè va ser insostenible,
2: que,
3: tot
2: això. És que no
3: això.
2: Es pot. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot amb tot.
3: Clar, clar, clar.
2: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar
3: molt
2: bé.
3: Que es va portar molt bé.
2: Molt bé.
3: Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
2: Jo mantinc la meva tendència. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
3: I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
2: Exacte. La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Si vols algo molt, molt, molt, molt, molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
3: Escolta, Vicky, hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele o com tal... Sí? Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
2: No, famosos.
3: Famosos, eh? Sí,
2: nois.
3: Nois. I
2: en quins? M'han demanat cabells del Messi.
3: Ah, sí?
2: Ostres. Tu te'n recordes quan el Messi es va posar el cabell de color ros?
3: Sí.
2: Que va ser horrible.

0: Escolta, això sí, o això d'aquella manera.
1: No, jo he perdut serveis perquè...
0: No ho has volgut fer.
1: No, perquè he sabut que no li quedaria bé. Mm. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
0: Ostres.
1: I ara la tinc, que no caga a mi.
0: Veus, no, mira, i va tornar, perquè, va tornar.
1: Bueno, perquè li van cremar el cabell. I dic, a veure, jo com no, he de deixar de fer-te un servei? Si estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé. Si et dic que no, és per què? No. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
0: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades perquè me les demanen, eh?
1: Cada setmana.
0: Sí, eh?
1: Jo ho trobo bé, eh?
0: Molt bé.
1: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes... perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
0: Que bé, que bé,
1: i
0: te les demanen.
1: I també la clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. De tot.
0: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
1: Home,
0: i que vingui algú.
1: M'agradaria molt. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
0: Et faria il·lusió, que continués.
1: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat... Vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la... i presentar-li a la meva clientela.
0: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, eh? Vols seguir una mica vinculada.
1: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
0: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
1: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
0: Vicky, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és l'excepció?
1: Jo, per mi, s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga.
0: Clar.
1: Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga.
0: Clar.
1: És que amb molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
0: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa doncs, de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn? De...
1: Bueno, ens coneixem tots. I si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
0: També, eh?
1: Sí, jo no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
0: Que bé, això és importantíssim.
1: Jo, per mi, sí. No tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva. Vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
0: Molt bé. Vicky, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
1: No,
0: gràcies. Espero que estat molt difícil, no?
1: No, que... no, jo em pensava que estaria més nerviosa
0: doncs
1: i no.
0: Mira que ràpid que ha passat.
1: Veig que em dedicaré al micro, eh?
0: Doncs mira, si vols, ara, a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
1: Ja ho sé.
0: Hi ha alguna cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
1: No.
0: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
1: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
0: Clar.
1: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
0: Vicky, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
0: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
1: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
0: Molt bé, gràcies, Vicky.
1: Vale, a tu.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a Premià.

0: necesito en mí.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia tornem a parlar de pisos, d'habitatge, d'urbanisme. Ho fem amb l'entitat Només Pisos. Ara feia una temporada que no ens visitaven, però comencen el curs, entre moltes altres coses, comencen el curs també en aquesta faceta comunicativa, que és la que els porta a visitar els estudis de Premià Mèdia. Avui ens acompanyen la Irene Benavarre. Bon dia, Irene.
3: Hola, molt bon dia.
2: La Laura Benavarre. Bon dia, Laura. I l'Alexandra Serres, que són tots ells, tots tres, membres, atenció, de la nova junta de l'entitat Només Pisos. Aquesta entitat ha viscut una renovació pel que fa a la seva cúpula directiva, podríem dir, abans de l'estiu, i avui també ens venen a presentar d'alguna manera els propòsits i les intencions d'aquesta nova junta. Companys, una renovació aquesta que vau viure, com dic, a finals del curs passat, que no va ser ni de bon tros plàcida. S'han calmat les aigües a Cal Només Pisos?
4: Bé, començaré jo.
2: Molt bé.
4: Per dir que els calors de l'estiu està clar que van afectar a l'associació, perquè va ser un final de primavera, principi d'estiu, una mica calentet, però totes les associacions veïnals han tingut els seus problemes de creixement, de dinàmiques, i bueno, si fem un repàs històric, jo vaig viure la transició i totes les associacions veïnals de Barcelona van ser, bueno, n'hi va haver de tot. I aquí, doncs, hem d'esperar que el sufler baixi i les coses vagin macerant. De moment, els que hi som, tirarem endavant amb el que hi ha i amb els projectes i amb els objectius fundacionals.
2: Però podem pensar, perdona, podem pensar que aquella etapa més tumultuosa s'ha superat, i que ara l'entitat encara el futur amb els fonaments més o menys ben col·locats i amb tot l'ànim.
4: Esperem.
2: Això ho heu de saber vosaltres, eh? Sí. heu perdut efectius, potser, amb aquesta bugada? Hem perdut llençols?
3: En principi no hem perdut llençols, és a dir, les aigües actualment estan calmades, no?
2: Molt bé.
3: Hi van haver discrepàncies, com comentava el company Àlex, en aquest moment, però nosaltres ara estem disposats a lluitar amb força, mirem de cara al futur, mirem d'oblidar coses que van passar en un temps relativament recent, I no, a veure, la intenció és, és emprendre tot això amb força i lluitar pels objectius fundacionals de només pisos, no? Tot i que hi van haver discrepàncies, això ja ho reconeixem tots, és...
2: Molt bé.
3: Està clar.
2: Nosaltres també esperem, pel bé de l'entitat i, en general, de la salut del teixit associatiu premianenc,
3: sí,
2: que s'hagin superat aquestes convulsions.
3: Sí.
2: Nova junta, ja ho hem dit, no sé en quina mesura aquest nou segell que ha d'imprimir aquesta junta farà, d'alguna manera, virar o retocarà o matisarà el que sabíem fins ara de Només Pisos. Hi ha a l'agenda intenció de, com dic, imprimir un nou segell?
5: No, en principi no. Els objectius són els mateixos de sempre. Nosaltres el que volem, ja és conegut per tothom, que és l'aturada urbanística de Premià de Mar. Sobretot ens centrem en les dues úniques pastilles de tamany gran, són Transmesa i Metalogènia.
2: Sí.
5: Que per si hi ha algú que no ho sap, perquè hi ha gent que encara ens pregunta què era això de Transmesa i Metalogènia, eren les dues últimes fàbriques que van tancar, 2014 i 2015 van tancar, i bueno, nosaltres el que volem és que és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors, ens falten molts serveis, entre ells, bueno, que ho expliqui l'Àlex, per exemple, un centre ocupacional per discapacitat seria molt necessari. I, bueno, és que, clar, hi ha un problema greu d'habitatge, nosaltres som conscients, però, clar, no per construir més baixen els preus, perquè tots sabem que estem en la globalització i venen molts inversors de fora que compren els pisos per invertir i no... Les últimes promocions de Premià les han comprat molt gent que vivia a Barcelona. Llavors, és una fal·làcia que per construir més baixin els preus, no? I així més accés a l'habitatge. Malauradament, no és així. Llavors, nosaltres seguim amb els mateixos objectius. Tenim activitats de futur. Després parlarem que tenim dues xerrades.
2: Sí.
5: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions i tenim plans de futur. Tenim noves xarxes socials i, bueno, estem a tope.
2: Molt bé. Sí, justament d'aquesta agenda d'activitats que ja esteu cuinant i de la vostra eventual intervenció en la contesa electoral, o si més no, en l'escenari electoral, us volia preguntar de manera específica, però abans dius una cosa que em crida l'atenció i que li passaves d'alguna manera el testimoni a l'Àlex, al voltant d'aquest presumpte centre ocupacional per persones discapacitades, un tema en el qual l'Àlex sabem que és expert, tota una autoritat, m'atreviria a dir. Heu posat fil a l'agulla d'una manera específica per tal que en el que és el debat sobre l'ús i el futur d'una pastilla com Transmesa o Metal·logènia, o potser fins i tot les Hortes de Ponent, hi pugui haver algun equipament d'aquesta naturalesa? O és ara mateix és una conjectura?
4: És un desideràtum en aquest moment.
2: D'acord.
4: No serà perquè no hi insistim, en concret, alguns insistim més que altres. Per posar un exemple, vaig anar a la reunió del Consell Comarcal, que van dir que era pública, i vaig intentar demanar la paraula i em van dir que no. Que no està previst el reglament, que no. Vaig parlar amb l'alcalde, dic, home, que no està previst. Vaig veure que era fora de lloc i volia parlar d'això, que el Maresme Sud, de Mataró fins a Masnou, manca un equipament. I és una de les zones que hi ha més discapacitats, a part de Mataró. Manca aquest equipament i tothom sembla que... bueno, això no és urgent, però tenim uns problemes amb el transport adaptat,
2: sí,
4: que no et digui. Què més puc dir? Que estem pressionant perquè funcioni això i es decideixin a tirar endavant. Segons les autoritats ja ho estan treballant, però resultats no en veiem masses.
2: En qualsevol cas, més enllà, o independentment del que pugui passar respecte a aquest equipament concret, només pisos contempla dins del que els pròxims temps hauria de ser doncs, la seva campanya de pressió o de propostes, assenyalar equipaments concrets que consideren que es podrien posar en aquestes pastilles en lloc d'habitatges, en lloc de pisos, per atendre les necessitats de Premià de Mar o del Baix Maresme, com l'equipament que ara comentàvem. Forma part, diguem, del corpus d'accions que només pisos té a l'agenda, això?
3: Sí, nosaltres tenim un disseny fet de tot el, o sigui, tot el mapa de Premià de Mar, o sigui, francament està tot pràcticament edificat, queda poc espai i moltes necessitats. O sigui, un tema que nosaltres tenim molt, o sigui, molt en el cap és que tenim molt poques zones verdes, francament. O sigui, tenim la major part de les places són dures. Perquè, és clar, hi havia el conveni de que amb l'autorització de l'edificació dels pisos, doncs hi havia, sí, la cessió en l'Ajuntament d'un petit espai o d'un gran espai, però acabava sent zona verda, I, bueno, seria necessari temes de... O sigui, caldria una segona escola d'adults, estic fent memòria, de tot això, caldria també el que diu l'Àlex, caldria també algun centre de dia per persones grans amb més... És a dir, més volum, més capacitat. Probablement caldria... Bueno, ara tenim la segona escola a Bressol, s'hauria d'estudiar també una possibilitat de... d'ampliar places també i
5: residències
3: de
5: públiques,
3: places públiques,
5: de gent,
3: no? De gent gran. I Laura, no sé si s'ha tacut alguna persona més, alguna cosa més?
5: Per haver-hi hi hauria moltes necessitats, també això, zones verdes...
6: D'acord, sí, suposo que en podrien sortir d'altres. El meu interès era sobretot saber si... Més enllà, diguem, de l'exigència ja des de que es va crear aquesta entitat, que no es facin més pisos, com indica clarament el nom, doncs hi hauria una certa lluita per recordar al poble necessitats concretes com aquestes.
3: Sí, completament. O sigui, a més, contra més edificacions, tal i com està el mercat immobiliari, o sigui, les... Una primera, que ja no podem absorbir més construcció, perquè, evidentment, si hi ha més construcció, té que haver-hi un paral·lelisme entre serveis, equipaments i pisos, d'alguna manera, no? Perquè després també podríem parlar d'altres temes més complexes, com seria la capacitat del clavegueram, és a dir, hi ha molts corol·laris que es podrien relacionar amb tot això.
6: D'acord.
3: Però, a més és que...
5: Els aparcaments també.
3: Els aparcaments també és un problema greu. Moltes coses. El servei de recollida de la brossa i de les escombraries també es complica, contra més densitat de població hi ha, però és que Premià ja no pot absorbir més, però és que no ho diem per dir-ho, és que és un fet. A més, quan hi ha tan poc espai disponible, els preus encara es disparen més, perquè... El tema de la demanda de l'habitatge és una demanda molt rígida. O sigui, contra més demanda, més eleven els pisos. Llavors, és un... O sigui, a més, tu ja pots tenir un pis, no és com una rentadora, que pel fet de l'obsolescència ja perd el seu valor. Tu pots tenir un pis sense més, o un terreny, i tot això es va revaloritzant, estem amb una ampolla immobiliària.
6: El que passa, perdoneu, ja sé que potser aquí toco os, però en un moment, i més ara que mai m'atreviria a dir, en què tantíssima gent reclama habitatge assequible... que hi hagi una entitat que digui només pisos, algú li pot sonar una mica delirant, fins i tot.
3: No, perquè, mira, fins i tot, com a prova evident, hi ha com un... Tot això és com un... És distòpic, realment. Sembla contradictori, però és que, a més, pensa una cosa també. Els pisos socials que s'han fet a l'antiga fàbrica dels pijames, mira quin decalatge tenen, entre 30 i pico mil euros... fins a 50... O sigui, això són pisos socials?
5: Sí, sou, vols dir.
3: Exactament, de sou anual mitjà de les persones candidates que puguin accedir a un d'aquests pisos. Vol dir que està com tot això desmadrat. O sigui, el dret a l'habitatge està clar, que a més és un dret constitucional totalment legítim, i el defensem completament, com el defensa el sindicat de llogateres i és a dir, les parts socials més lluitadores contra aquest tema. Nosaltres hi estem completament d'acord. Però, clar, s'ha d'arribar a una racionalitat. Si s'edifica tot Premià, o sigui, allò de dir tots els fills de les persones que viuen aquí a Premià han de viure a Premià, doncs no ho sé, què haurien de fer? Manhattan 2?
6: És una equació complicada. Això
3: molt complicada.
6: M'ho heu de comprar sí o sí, perquè l'habitatge buit, que és el recurs que se sol assenyalar, costa Déu i ajuda de trobar i encara més de posar al mercat. I, en canvi, doncs, moltes veus diuen que en la mesura que puguis oferir més habitatge, tindràs l'habitatge més assequible, els preus baixaran, etcètera, etcètera.
4: Àlex, jo volia rebatre una miqueta aquesta teoria de que més oferta baixen els preus. Aquí a Premià és un exemple paradigmàtic de que això no ha sigut així. S'han construït barbaritats d'habitatges. Què fa? Hi ha un efecte crida. Ve més gent, se'n necessiten més. Aquesta gent que ve a treballar per aquestes feines ja la societat catalana ja les va deixant de banda, venen emigrats perquè els busquen i se conformen amb un sol país. Aquesta gent necessita vivenda després. És un efecte crida. Cada vegada es necessita més vivenda. Cada vegada es necessita... Com més construeixes, més... Ja sabem que això és anar contracorrent de lo que més fàcil de dir. No, a més oferta, si posem més oferta, hi haurà... baixaran els preus. S'ha demostrat que no és així.
6: Bé, és un debat, en fi, complex, profund,
5: sí,
6: que no resoldrem aquí, tant de bo.
3: Sí. Ojalà, sí, tant de bo.
5: Jo voldria fer incidència en el tema de la rehabilitació, que no hi ha prou ajuts per rehabilitar, perquè la part alta del poble hi ha habitatges en molt mal estat o amb problemes d'accessibilitat que no tenen ascensor... i pràcticament no hi ha ajuts. Clar, d'alguna manera, entre el Consell Comarcal o la Generalitat, no seria possible doncs, donar, no? Establir línies d'ajuts perquè la gent no hagi de marxar, perquè quan compleix anys una persona, hem vist casos que ha de marxar del pis i anar a un altre lloc o anar a una residència. Doncs això seria molt important. No? I tindríem més cohesió social també, que la gent gran no tingui que marxar del poble pel fet que no pugui pujar unes escales.
6: I tant. Prenem nota, qui ho ha de fer sobretot és l'estament polític, però almenys nosaltres ja ho hem dit. Em parlàveu de l'agenda més immediata pel que fa a les vostres convocatòries o les vostres accions. Vull que me'n feu esment i jo també us pregunto per com planifiqueu la vostra intervenció, la vostra incidència, el que pugueu anar a gratar en la campanya electoral de les municipals. Qui m'ho explica?
5: Sí, bueno, doncs la campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs, no? Que ja ho hem dit, l'aparcament. La gent acaba de treballar cansada i ha de donar voltes pel poble per buscar un lloc per aparcar. I molts altres problemes de convivència que també dona la massificació. I dir això, que no... Hem de fer una moratòria en el tema de la construcció, perquè és que ja hem arribat a un límit. I, bueno, i així de plans immediats, doncs tenim en mente dues xerrades, no?
3: Sí.
5: Una xerrada que voldríem que fos a càrrec del sindicat de llogateres.
6: Molt bé.
5: Bueno, estem en contactes molt primigenis, no sabríem qui vindria... Però voldríem fer-ho doncs, el més aviat possible. I l'altra xerrada, doncs, l'Àlex està en contacte amb un expert urbanista, oi?
4: Un urbanista de prestigi. Que...
5: Això que ho expliqui ell millor.
4: Bueno, si no és aquest urbanista de prestigi, en tenim algun altre de local, de la comarca, que també pot fer la funció igual. Aquí ens trobem sempre amb el dilema de si creix amunt o extendre'ns. Això els urbanistes fa anys que ho venen discutint. Aquí es va optar per créixer en vertical i alhora també extensió, amb taca d'oli. Al final és un poti-poti. No s'aclaren quin és el sistema, perquè amb créixer amb extensió també té molts problemes. I creix en vertical, ni ho expliquem. Ja ens ho deia això l'Ildefons Cerdà, en un llibre que no sé com es deia, que el tema de la densitat és molt important per a la salut. Sí que això era fa 150 anys. Però la densitat és insalubre. Però l'extensió sense cap ni peus... també és insalubre, perquè depens d'un transport, d'uns mitjans que no hi són, i el transport públic està fallant molt.
3: Sí.
2: Molt bé, doncs amb aquests interrogants, pel que fa a aquestes dues xerrades, encara ho estem treballant, no sé quan preteneu fer-les al llarg del curs, tenen data? O...
5: Jo crec que serien en els propers 3-4 mesos, tampoc diré una frontera temporal exacta.
2: Val. Encara, doncs, està una mica verd.
3: Sí, però amb el sindicat de llogateres també hem iniciat contactes, però com que hem tingut aquest procés electoral així tan dilatat, no?, en principi, doncs tampoc no hem empès però directament, però sí que tenim, estem molt alineats, som només pisos, som un sindicat que defenen els drets dels llogaters, però en res en contradicció amb les nostres, amb la nostra visió, per tant, doncs, ja ens hi posem a fixar data i contactes i ja està.
2: Molt bé. Irene, Laura, Àlex, molts ànims en aquesta nova etapa de Només Pisos. Moltes gràcies per ser avui a Per Mi a Mèdia.
3: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Durant, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
4: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
3: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
2: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: L'Hospital de Mataró ja ha fet les dues primeres intervencions servint-se de la cirurgia robòtica que va adoptar la primavera passada per mitjà d'una compra conjunta amb quatre hospitals catalans més. Segons informa el Consorci Sanitari del Maresme, dimarts estrenava el nou sistema, l'equip d'urologia, amb una operació de pieloplàstia i ahir es va fer una segona intervenció de còlon. El nou sistema, que du per nom Toumai, se serveix d'una tecnologia per mitjà de la qual es pot intervenir el pacient a través de dues petites incisions i la màquina és capaç de maniobrar amb una precisió mil·limètrica a l'interior del cos controlada pel cirurgià, que li dona ordres des del mateix quiròfan utilitzant una consola. L'adopció del nou sistema ha demanat una formació intensiva de fins a 60 professionals des de diferents estaments a l'hospital, des de la primavera, formació que ha inclòs una part teòrica i una de pràctica amb múltiples entrenaments. com diem, l'ús d'aquesta tecnologia és possible gràcies a la compra conjunta que van fer el curs passat els hospitals de Mataró, l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa i l'Hospital de Calella. Després d'aquestes dues primeres intervencions, està previst que durant l'octubre se'n facin de ginecologia i cirurgia de paret abdominal. I més endavant s'incorporaran procediments d'otorinolaringologia i cirurgia bariàtrica.
0: Premià Mèdia, informació.
6: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
7: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
8: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
9: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
8: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
9: Home, testimonis.
8: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
9: A la teva ràdio local.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada residu compta.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Tornem a ser aquí amb el Cada Residu Compta i avui també ens acompanya la Teresa Zamora. Benvinguda de nou.
4: Hola, què tal?
3: Escolta, el mes de setembre vam fer repàs, allò, repàs dels cursos anteriors, però avui sí que comencem el temari del curs tercer de Cada Residu Compta. Estàs d'acord?
4: Endavant.
3: Som-hi, davant de les atxes, que deia aquell?
4: Total.
3: Vinga, jo avui vull parlar d'un tema que em preocupa bastant, Tere. Perquè ja no és només com gestionem a casa, sinó com gestionem amb la convivència amb els veïns i les veïnes i com gestionem els residus al carrer. A mi em fa molta llàstima passar per un lloc i veure residus abandonats. Llàstima en els carrers, dels contenidors, al medi natural, a molts llocs, a un descampat.
4: Sí. Vas perquè... per la natura, estàs fent, diguem-ne, una ruta de senderisme i demés, i, bueno, i trobar-te coses al mig, allà al mig, també et desperta aquesta idea de dir, doncs l'agafo i ho agafo no? I et posaries, t'activaries, no?
3: Això m'has dit que es diu littering?
4: No, bueno...
3: Ah, d'acord.
4: A veure, el littering, bueno, en part sí, però és aquesta cosa de que hi hagi residus abandonats en espais públics. No és un concepte que tenim molt...
3: Bé,
4: però sí.
3: A veure, és que no és només un problema estètic, és una crisi d'incivisme, de salut pública i de medi ambient, perquè no els estem gestionant bé.
4: Sí.
3: Però a part de que no els estiguem gestionant bé ambientalment, també un tema de això que dèiem, no? De convivència i de civisme.
4: I de com ens agrada tenir les ciutats, el nostre entorn, perquè això que dius, imagina't, quan al costat tens els contenidors i llavors trobes que no hi ha cap problema, perquè un dia pot molestar, potser una certa olor o el que sigui, però el que molesta més és que hi hagi hagut gent que en lloc de deixar-lo dins del contenidor ho ha deixat al fora. I quan això passa, doncs això ho fa una persona, però és que després això fa un efecte crida i el següent que va ho veu i diu deu estar ple i ho deixa al costat també.
3: Ah, exacte.
4: I passen X coses i llavors això, clar, que molesta. No és només en l'entorn, en la natura, és que això ens està passant en els nostres carrers cada dia.
3: Em parlaves de diferents factors sociològics i logístics, d'aquesta manca de civisme i d'empatia, aquest efecte que deies vidre trencat, de que
4: un
3: espai
4: crida
3: on jo hi ha brossa convida a l'abandonament de més brossa.
4: Sí, que
3: la
4: també
3: comoditat...
4: passa quan per la vorera vas veient coses i potser vas en el cotxe i si al costat estàs parat i hi ha coses al lateral, no? Pues, bueno, no? Aquell mocador, si convé, mira,
3: home,
4: també.
3: Home, no, sisplau.
4: No, però l'efecte crida passa en qualsevol element. Si veus papers pel terra o veus una brutícia, vas per un carrer, i pues igual no importa llençar un paper d'un carmelo al terra. Quan tu veus tot impolut i tot net, que també hem anat de vacances i això ho hem vist, que hi ha ciutats en les que no se t'acudiria llençar un paper a terra.
3: Per tant, hauríem de parlar de que ens hem de conscienciar més, el que podem fer, les solucions serien una mica aquesta educació i conscienciació.
4: I hi ha una part d'entendre que aquesta situar cada residu allà on toca i posar-lo en els espais, siguin papereres, siguin contenidors, portar-t'ho en la motxilla per quan tornes a casa, que això és responsabilitat nostra, que no és una qüestió de que les administracions posen l'estructura, els elements, però després hi ha una que és la nostra actitud, el nostre comportament. També s'ha de dir que, evidentment, la majoria de la societat això ho té incorporat. Només hem de dir que actualment no deixa d'haver un grup de persones, de ciutadans, que manté aquestes conductes incíviques.
3: Per tant, ja us ho expliquem, que aquí el que intentem és doncs, donar trucs, donar consells, acompanyar-vos en aquesta gestió dels residus, però que aquí la gota que hi posi cadascú, Teresa, és el que ens ajudarà a fer o no. Què s'abandona a les ciutats? Vinga, va. Jo sé que ho tens una mica estructurat,
4: Sí, no? A veure, bueno, hem de tenir que les grans coses són, primer, el dia a dia, aquelles petites coses, és aquest paper de Carmelo que t'he comentat abans, no? Allò que el mocador, aquelles cosetes, no? Que a vegades dius, bueno, no fa poca voltor, diguem-ne, o no importa. Són aquells microresidus que diríem. Després hi ha una activitat...
3: Però escolta'm, i els cigars?
4: També.
3: Apagar una cigarreta al terra i deixar-la allà,
4: clar.
3: A mi que em perdonin, però no,
4: Hi ha salut, unes campanyes molt importants. Home, per això hi ha platges en les que està prohibit fumar, exacte, perquè no han sabut, diguem-ne, gestionar adequadament.
3: A part del perill forestal que comporta, això, i més en el nostre país.
4: Sí, les borilles de cigarretes és un element, i no tira el xiclet a terra. Saps aquelles taquetes que moltes vegades quan vas veient i dius, mira, quina...
3: O aquestes les pipes.
4: I tal, o les pipes.
3: M'han dit que hi ha alguna empresa de que ven pipes que ja ho ven amb una bossa al costat perquè llencis les pallofes, que dic jo.
4: Això no ho he vist.
3: M'ho han dit.
4: Bueno, m'agraden les pipes, o sigui que estaria al cas.
3: Anirem al súper i ho mirarem.
4: Ho mirarem.
3: Em deies que hi ha una activitat
4: Hi ha una que sí que preocupa en els entorns dels municipis i les ciutats, que són les pràctiques aquestes associades, diríem, com a l'activitat d'oci dels grups joves, en la qual doncs han reunit i després, quan marxen, doncs queda tot de llaunes, tot d'efectes d'aquell...
3: I no tan joves, eh?
4: Bueno, no tan joves, però bueno, aquesta anem a situar-la, diguem-ne, en aquest consum al carrer que poden fer determinats grups en les places, ara a l'estiu, això s'ha donat més, també, i moltes vegades hi ha punts negres en els municipis on sabem que això es produeix. I després està aquests deixar voluminosos elements mobles...
3: El matalàs.
4: El matalàs, el petit electrodomèstic... El petit electrodomèstic, sí. Que a més es deixa fora perquè, no, això després passen a recollir-lo a gent que va a rebuscar, diguem-ne, no? O que deixes fora roba, o deixes fora unes sabates, o joguines, perquè algú veurà i ho recollirà. Quan hi pensem que això ho podem fer, el que hem de fer és anar a la deixalleria.
3: O alguna entitat que realment ens pugui garantir que algú aprofiti.
4: Això?
3: Perquè si estem deixant roba a fora d'un contenidor de la resta, primer, tenim contenidors de roba. I segon, si pensem que algú ho ha d'aprofitar, podem portar-ho també a una entitat social, benèfica...
4: Sí, sí. Si a nosaltres ens sembla que aquell matalàs és que està estupendo, igualment o tens l'opció de l'entitat o el portaràs a la deixalleria. Això ho apliquem a qualsevol altre producte que deixem o que pensem que... I, per tant, ni ho fem en el costat dels contenidors ni en punts crítics que pot haver dintre de la nostra ciutat i que, bueno, no, com que allà hi ha gent que deixa coses, jo també.
3: Deies una mica que les ciutats passa perquè aquest anonimat de la massa, no? És més fàcil amagar-se,
4: sí,
3: diguéssim.
4: Sí, el fet que no et sàpiguen, no et vegin, no et sembli que algú et pot observar o controlar, no? I, per tant, delegues també, no? Aquesta responsabilitat
3: fuig,
4: en
3: no?
4: Que tu és més còmode la comoditat aquella de que tu et vols desfer d'una cosa i et vols desfer d'immediat. I això porta a fer aquestes males pràctiques.
3: Doncs vinga, propostes de solucions, ja ho hem dit, tenim la... El primer, nosaltres, no? Som la solució.
4: Exacte.
3: Perquè podem demanar més contenidors, podem demanar més papereres, però pot haver...
4: En la majoria de les ciutats hi ha un telèfon al que pots trucar, hi ha molta flexibilitat, que poden passar a buscar-te aquest producte per casa, els horaris de les deixalleries estan obertes dissabtes, diumenges, vull dir que hem de buscar dintre el nostre entorn i, sobretot, preparem, no aquella impaciència de que si em vull de fer una cosa, hagi de ser en aquest moment directe.
3: Pensar abans de llançar, eh? Torna a ser una mica aquella frase.
4: Això.
3: Tere.
4: Pensem a les deixalleries mòbils, que a vegades també en el nostre barri venen justament...
3: Els punts de reutilització.
4: Punts de reutilització i una mica que tot això, la majoria dels municipis també ens aporta bonificacions. I aquestes bonificacions es poden traduir en tenir o pagar una taxa de residus més econòmica. Per tant, utilitzem les deixalleries, que ens porta a portar, a més d'una ciutat més neta, un benefici per la nostra butxaca.
3: I cuidem els carrers. Escolta'm, les tres preguntes finals ens indiquen que ja ens hem... No tenim més temps, però, escolta'm, residu la setmana. Pot de vidre, contenidor?
4: El verd, el contenidor del vidre.
3: Cert o fals, les tapes metàl·liques van al contenidor verd amb el pot?
4: No, no van amb el pot. Ho acabes de dir, és una tapa metàl·lica. Per tant, no és vidre, no pot anar al contenidor del vidre. I com a tapa metàl·lica i lligada a un envàs, va al contenidor groc.
3: Per tant, és obvi, però el petit gest que us demanem aquesta setmana és...
4: Tapa separada del pot de vidre. La tapa a l'envàs groc, el contenidor groc, i el pot de vidre al contenidor verd.
3: Gràcies, Tere. Tornem la setmana vinent.
4: A tu.
3: Bona setmana a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1: Benvinguts en xarxa.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: La pluja ha suspès la majoria d'esdeveniments esportius del cap de setmana i a destacar només els resultats del primer equip de futbol masculí i del primer equip de waterpolo. En futbol, el Premià perdia per tercera jornada seguida, aquesta vegada al camp del Can Givert de Girona. Mati, de penal, i intentava escurçar els dos gols en contra que els premianencs van rebre d'Aitor Rodríguez. Els premianencs encara no han sumat cap dels primers 9 punts en joc. I en waterpolo, també derrota del CN Premià contra l'Escarxa en el debut a Primera Nacional. Els premianencs guanyaven per la mínima al descans, 5-4, però l'equip basc va ser capaç de capgirar el marcador i endur-se els 3 punts.
0: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: de tot.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Amb aquesta cançó ja haureu deduït que el nostre protagonista d'avui serà Tomeu Penya, un cantautor extraordinari en el sentit més ampli del mot. Tan extraordinari que els seus primers anys van ser molt durs. Vull dir que el seu accent mallorquí va trigar força a fer forat al Principat, bàsicament perquè a la gent del Principat li costava entendre alguns girs dialectals mallorquins. Però quan van descobrir el talent i la sensibilitat que hi havia al darrere, amb lletres fetes amb el cor, que parlen de sentiments, d'emocions i d'experiències personals, tot va canviar i avui Tomeu Penya és un artista molt estimat a Catalunya. Cinematogràficament parlant, la carrera de Tomeu Penya és petita. Amb el seu físic, només aparegut a la pel·lícula Justici de Carreró, de Pedro Miralles, l'any 2020, i a la sèrie Mai neva a ciutat, del 2017. Però les seves cançons apareixen en algunes bandes sonores. Per exemple, la cançó que ara sentíem, de tot cor, que trobem a la sèrie Vintage. És un tema romàntic en què Tomeu Penya es presenta com a personatge de la història que explica. Una cançó seva que coneixeu és Plou. Apareixia a la sèrie musical No me la puc treure del cap, de TV3, i és una mostra magnífica del que en podríem dir el country mallorquí.

0: Plou.
1: Una cançó de la primera etapa de Tomeu Penya, dels anys 80, que parla, com molts dels seus temes, de coses senzilles, de sensacions, de l'efecte que tenen sobre ell, les coses que veu o que li passen. Per cert que, parlant de pluja, l'any 2024, Tomeu Penya va enregistrar la cançó Has vist ploure mai? Amb la seva filla Alexandra, que ella feia veus en anglès. Ella no és cantant, però ho feia esplèndidament, i va ser una experiència que tant de bo tingui continuïtat. Mai no havien cantat junts, ni tan sols a casa. Ell la va escoltar en un viatge que van fer als Estats Units mentre consumien quilòmetres en cotxe per aquelles carreteres rectes i infinites. Va veure que afinava molt bé i allà va néixer la idea de fer un treball conjunt que es va materialitzar en una gravació. De fet, no era una cançó de Tomeu Penya, sinó de John Fogerty, és a dir, dels Creedence Clearwater Revival. Aquesta és ara una versió que Tomeu Penya va fer de la cançó For the Good Times, pels bons temps, de Kris Kristofferson, sobre dos amants que s'acomiaden per sempre i que fan l'amor per darrer cop.

Pels bons temps, de Chris Christopherson en una versió excel·lent de Tomeu Penya en català i en anglès. Tomeu Penya és un amant de les cançons de Christopherson. De Johnny Cash també, però en el cas de Christopherson sempre ha dit que li hauria agradat molt tocar amb ell. Ja no ho podrà fer mai perquè Christopherson va morir el 2024 amb 88 anys. Però el que sí que ha fet Tomeu Penya és una gran versió de Help Me Make It Through the Night, Ajuda'm a passar la nit, una de les millors cançons de Christopherson que apareix a la banda sonora del film Fat City de John Huston. En aquest cas, no es tracta d'una cançó romàntica, sinó d'un home que té por de la solitud i que demana a una dona que l'ajudi a passar la nit. No li demana sexe, li demana companyia humana.

0: Ajuda'm a passar la nit a la veu de Tomeu Penya. Una autèntica joia escrita per Chris Christopherson que ha encantat tots els grans, com Willie Nelson, Johnny Cash, Elvis o Tammy Wynette. Tomeu Penya se la va fer seva de seguida, perquè la lletra, que té un component de melangia, encaixa molt bé amb el seu món musical. En el conjunt de la seva obra hi ha nostàlgia pels bons dies del passat o per tot allò que ha arribat inevitablement a la seva fi i també un punt de tristor per les coses bones que potser es perdran en el futur. Tomeu Penya té actualment 77 anys. Es troba en plena forma, amb ganes de continuar fent-nos feliços amb les seves cançons i esperem que així sigui durant molts anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem la cançó Els cors ferits, que apareixia en dos episodis de la sèrie El crac d'Héctor Claramunt i Joel Joan. Tomeu Penya ha dit: mentre les places i els teatres siguin plens, hi ha Tomeu Penya per a tota la vida. Cantaré fins que ja no pugui més o quan les places i els teatres ja no s'omplin. Fins la setmana vinent, amics.
1: Un cigarret i una dona que m'estén fort.

0: Continguts en xarxa.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació de la ciutadania, artistes i alumnes. Les obres presentades estaran inspirades en algun dels seus dibuixos i es podran realitzar amb qualsevol tècnica artística. A més de l'exposició, les obres participants es distribuiran posteriorment per diferents espais expositius de Manresa durant el mes de desembre, ampliant així aquest homenatge a l'artista.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El PSC és el primer partit premianenc que anuncia acte formal de presentació de la seva candidata a les eleccions municipals del 2027. El dia 24 d'octubre, a l'Escola de Música, es presentarà davant la població la Luz Cánovas, que va ser elegida per la secció local al maig d'aquest any. Ho farà, segons informa aquesta formació, acompanyada de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la diputada maresmenca i portaveu al Parlament, Elena Díaz, tot plegat a les 12 del migdia. La cursa electoral, doncs, que continua prenent forma. A hores d'ara recordem que ja tenim confirmats 3 candidats pel que fa als partits amb representació al ple. Rafa Navarro per Estimem Premià Junts, Luz Cánovas pel PSC i Xavier Gatius per Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria Cano ja ha confirmat de totes que no renovarà la seva candidatura per Ciutadans, que presumim que desapareixerà del mapa de partits locals, com ho ha fet a escala nacional i estatal, i del Partit Popular, En Comú Podem i Crida encara no en tenim notícies. Fora del ple, l'únic partit que ha anunciat que es presentarà és Aliança Catalana, amb l'Eva Loca al capdavant.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà investigar si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos en 7a nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que No més pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera d'Alella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana on torna l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper 22 de novembre.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Bon dia, benvinguts a una nova edició, la que correspon al mes d'octubre de 2026 del programa Parla l'alcalde. L'actualitat comentada, valorada, ponderada per l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a qui saludem tot seguit. Rafa, bon dia i benvingut de nou.
1: Bon dia.
0: Un principi de curs absolutament dens informativament, amb molts fronts oberts, alguns amb un to, podríem dir, amable, i d'altres gens ni mica. Nosaltres encetem la conversa pel que haurà estat, sí o sí, l'argument principal, rotund, d'aquesta setmana, d'aquesta segona ja setmana d'octubre, que comença el dissabte a la nit. Unes pluges sense precedents a tot el país i amb el, podríem dir que amb el top 5, aquí al Maresme, pel que fa al registre de precipitacions en els pluviòmetres. Si li sembla bé a l'alcalde, fem dos àmbits de valoració, podríem dir. En primer lloc, parlem del que serien els efectes primaris d'aquestes pluges, que no és altre que l'aigua sobre el territori. I la gestió, en aquest cas, de l'evacuació del desaigua aquí a Premià de Mar. Per tot el que hem recollit aquesta setmana, afortunadament, sembla que no hem de parlar de danys materials ni personals importants, personals cap ni un, els materials de menor importància. Aquesta setmana el regidor responsable, l'Antoni Sobirà, recordava l'esforç que s'ha fet els últims temps en matèria de canalització aquí a Premià i fins i tot anunciava algunes infraestructures que podríem tenir els pròxims temps que també haurien d'ajudar. I l'alcalde, que també ens comentava una mica la jugada, doncs abundava d'alguna manera en aquests arguments. De tota manera, entenem que en la mesura que ha estat un episodi insòlit, però pel que diuen els experts, aviat deixarà de ser insòlit, serà més aviat habitual o podria ser habitual, doncs novament haurà estat l'ocasió de posar-nos a prova, de fer una prova d'estrès. Nosaltres volem saber, una setmana després, aproximadament, com valora l'alcalde l'episodi, com valora la resposta de Premià de Mar, tant a nivell d'infraestructures com a nivell humà, de coordinació, perquè sabem que hi havia un equip que s'hi dedicava especialment, tenim un Duprocim actualitzat, i quines conclusions treu de tot plegat de cara al que ha de ser els pròxims temps la gestió d'un episodi que deixarà de ser insòlid?
1: Bé, doncs, en primer lloc, jo puc fer una valoració personal, no? Vagi per endavant que el patiment és extrem, perquè quan ets oficialment el responsable de tot el que passa, realment es dorm molt poc i és una sobretensió. Però jo la valoració la faig en base a dades i en base a fets, no en base a percepcions. Uh-huh. És un fet que per a Premià de Mar, malgrat, com tu dius, vam rebre en 3 hores la pluja que havíem rebut en 12 hores durant el temporal Glòria, va absorbir i va xuclar, diguem, l'aigua que, per ja geologia no natural, no morfologia natural de la comarca, fa que quan hi ha torrentades històricament doncs baixen a 500 metres d'alçada a Sant Mateu i acaben picant, diguem, contra el front litoral. Per tant, la rapidesa amb la que es va absorbir l'aigua a Premià de Mar no va ser igual que amb altres pobles del costat, i això és justament pel que deia el senyor Sobirà. Moltes actuacions que s'han fet, d'aquestes que no sumen vots, ni hi ha fotografies, ni hi ha inauguracions, que costen molts diners durant molts anys, estratègicament pensant en que aquesta afectació lògica dels torrents cada cop sigui menor, no? Que l'evacuació de l'aigua sigui el més ràpida possible i que sobretot no entri a les cases a la mesura del possible. Per tant, la valoració que fem és positiva perquè els resultats estan al carrer. Portàvem 2 setmanes netejant invernals, a més, demostrant-ho en fotografies i penjant-les. No cal que demostreu, sí, cal demostrar-ho, perquè encara hi havia gent que ens deia, mentre que hi ha el temporal, que els invernals no estaven nets i nosaltres anàvem enviant fotografies demostrant el contrari, no? Fem una valoració positiva de com hem gestionat el post, però és veritat que no podem deixar de pensar en millorar aquesta evacuació d'aigua, perquè aquestes pluges torrencials ja no seran específiques de la tardor, que era abans, ja que hi ha una gran torrentada, s'acabava l'estiu i ja fins l'any que ve, no? I ara ja no és així. I, per tant, doncs, això, tenim una base de laminació a la sortida actual de l'autopista de Vilassar de Dalt, cofinançada ACA, Premià de Mar, Premià de Dalt, que està, doncs, ja en licitació. I, per tant, això també ens ajudarà, doncs, a frenar una miqueta les aigües que baixen, en aquest cas, des de la zona de la Cisa. cap a, doncs, al sector nord de Premià de Mar, i us puc assegurar que el regidor Sobirà té una carpeta plena de projectes, alguns multimilionaris que caldria el suport explícit de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder, per exemple, fer, doncs, pous de retenció d'aigua soterranis.
0: Ens va parlar d'un pou, sí, aquí a l'Alió.
1: Som dels pocs ajuntaments que això s'ha treballat. En època de sequera es va estar molt a punt de poder negociar amb l'ACA una actuació d'emergència, va acabar la sequera i l'ACA va mirar cap a un altre costat, però no descartem que amb aquests capítols, doncs, siguin molt més receptius a poder, doncs, fer aquestes actuacions que a Premià ja tenim executades en part i tenim projectades, a més a més.
0: No hi ha aiguat que no indigni els veïns del carrer Sant Francesc, pobrets, perquè és el carrer que històricament ha quedat més castigat. No sé si per aquí encara podríem fer alguna intervenció més quirúrgica per aquest carrer concret, fa l'efecte que, així que hi ha un excés d'aigua, doncs, per efecte naturalment de l'orografia i de trobar-se a la carretera, i etc., sempre els entra aigua a les cases. Hem tingut testimonis, en fi, desoladors dels veïns del carrer Sant Francesc.
1: Sí, a veure, el carrer Sant Francesc té una casuística geogràfica única, que està situat a mateixa cota de la carretera nacional i és l'últim carrer abans de la nacional. Per tant, ja hi ha una qüestió natural. Ja no és una qüestió de que l'Ajuntament pugui fer més o pugui fer menys, o la Generalitat pugui fer més o pugui fer menys. Quan cau la quantitat d'aigua que cau de manera extraordinària, com va passar, doncs, la nit de dissabte a diumenge i el dilluns al matí, doncs hi ha afectacions. I nosaltres com a Ajuntament, i ja els hem explicat moltes vegades, jo el diumenge a primera hora estava al carrer Sant Francesc, que ja estava sec, és a dir, que no hi havia ni tan sols afectacions de fang, com ha passat en altres llocs, i parlava amb alguns veïns que ens deien, bueno, la típica fusta que s'ha posat històricament, sempre, des de fa segles, en aquestes zones, perquè no hi hagi, doncs, l'entrada d'aigua a les cases, algunes obres que s'han fet particulars que no ajuden gaire a que aquesta aigua quedi fora del carrer, i nosaltres ja hem obert algunes reixes de més per intentar que dreni l'aigua el més aviat possible, i de fet el regidor Sobirà té previst algunes actuacions, no només al carrer Sant Francesc, això és un patiment inherent a la morfologia de Premià de Mar, que ocupa, doncs, tota la primera franja de mar. Esperem també que ens facin cas la Generalitat de Catalunya quan es faci la pacificació de la N2, perquè una de les coses que ens han promès i està dins del projecte executiu és retirar les jerseys, aquestes barreres que hi ha entre la carretera i l'estació, la via del tren, millor dit, que fa que l'aigua, quan cau en tromba, rebota a la Nacional i torna. És a dir, que a vegades part dels problemes que tenen els veïns de carrer Sant Francesc i similar no és només l'aigua que baixa, sinó l'aigua que ve rebotada de la Nacional cap enrere, no? Vull dir que hi estem pensant, però jo sempre intento no prometre coses impossibles. Nosaltres no controlem el temps, nosaltres no controlem el canvi climàtic, som en part responsables de que es produeixi aquest canvi climàtic, i quan baixa la quantitat d'aigua que baixa, l'Ajuntament, la primera prioritat és que l'aigua marxi el més aviat possible i no afecti l'interior de les cases. Però no podrem evitar que l'aigua baixi, perquè vivim on vivim, i això és històric, no?
0: Això pel que fa a aquests efectes primaris, podríem dir, que es produeixen al cap de setmana, bàsicament. Però aleshores, diguem, complint amb una mena de seqüència funesta, immediatament, talls de llum, que s'allarguen exageradament, i els trens que no van, de retruc els autobusos que van com van. És una fotografia que ja hem fet altres vegades. És una seqüència de fotogrames que ja hem vist altres vegades. Comencem per el tall de llum, aquest que va afectar inicialment a uns 800 abonats de Premià de Mar, que van anar recuperant la llum durant el diumenge mateix, però després n'hi va haver gairebé 300, que es van passar prop de 48 hores sense llum, perquè Endesa té un transformador en un soterrani a la zona de Can Ferrarons, sota d'un edifici de la Gran Via, un soterrani que s'havia inundat, transformador inundat i mullat, que no funcionava. I un cop més, doncs, ens preguntem si s'ha resolt bé això d'aquest transformador en un soterrani que pot quedar inundat.
1: No, mira, el fet que el soterrani hi hagi un transformador dins d'un soterrani ja és una disfunció fruit de la disbauxa constructiva dels anys 70 i 60-70 a Premià de Mar, perquè aquest edifici és d'aquella època. Avui en dia seria impossible. De fet, per exemple, s'ha mogut un transformador a l'edifici de la fàbrica de pijames i no està soterrat perquè ja no seria normatiu. Dit això, Jo el dilluns encara estava parlant educadament amb algunes persones i discutint-me amb unes altres persones, que de seguida que hi ha un problema la culpa és de l'Ajuntament i per tant la culpa és de l'alcalde. Jo, molts veïns i veïnes afectats, alguns per cert amb responsabilitats públiques i amb entitats que saben perfectament de qui és responsabilitat cada cosa, però que en aquell moment d'impotència doncs arramben contra tot, especialment contra l'Ajuntament, i això em sap greu especialment. Els hi vaig dir que si hi ha algun veí o veïna, i ho dic molt clarament, si hi ha algun veí o veïna que tingui un document, una carta, un mail, un WhatsApp d'Endesa o e-distribución que digui que la responsabilitat és de l'Ajuntament, li demano, sisplau, que ens el faci arribar a l'Ajuntament, perquè aleshores nosaltres emprendrem les accions legals necessàries contra Endesa. La responsabilitat única i exclusiva és de la distribuïdora elèctrica. I nosaltres des del primer moment vam tenir un enginyer i un arquitecte tècnic supervisant. I us haig de dir que si no arriba a ser per l'enginyer que va tirar de contactes, perquè quan aixeques el telèfon com a ajuntament, igual que com a particular, Endesa no fa ni cas. Són un monopoli, tenen el benefici guanyat i, per tant, l'atenció al client o al ciutadà és miserable. Si no arriba a ser per aquest enginyer, els tècnics d'Endesa haguessin esperat al final de la segon capítol de pluges per venir a mirar-s'ho. I això és una realitat. Per tant, sap molt de greu que, malgrat que l'Ajuntament hi va ser part implicada, és igual, també vam tenir afectacions amb algun equipament públic, és igual d'afectat que la resta de veïns i veïnes, doncs passa lògicament això. La frustració, el senyor Endesa no té cara, l'Ajuntament sí té cares, i per tant has de, en aquest cas, suportar una doble pressió i donar unes explicacions que haurien de ser innecessàries. Per tant, torno a demanar, si algú té alguna documentació on Endesa explícitament hagi dit que això és culpa de l'Ajuntament, que ens ho enviï, perquè aleshores possiblement podrem aclarir el tema d'una vegada per totes. I amb el transport públic, igual. I hem anat amb la plataforma de millorar el transport públic, i hem anat 50 vegades, hem reclamat tots els partits polítics que arreglin les estacions, que millorin els trens. Ni cas, però d'una manera absolutament, jo crec que deplorable, i ja no perquè aquí manem un i a la Generalitat mani uns altres, és que el ni cas és Premià, és Vilassar, és Masnou, és Cabrera, és Mataró fins i tot, i arriba un moment en el que hauríem de ser capaços de tenir clar de qui és responsabilitat cada cosa i poder anar a protestar a la porta d'aquesta gent. Jo he donat una instrucció al Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que és totes les queixes que venen relacionades amb el transport públic, ara estem donant el nom i el telèfon del secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè és el responsable. És molt injust que a mi m'aturin pel carrer i em diguin el nom del port perquè hi ha un senyor que ha perdut l'autobús, quan nosaltres som els primers que ens hem barallat a crits amb aquest departament, i aquest senyor estigui a un despatx, per cert, a Sants, i la gent no sabia ni quina cara té. Doncs, escolteu, fem pressió, i fem pressió tots, i apuntem bé. Matar el missatger no serveix per res. Només serveix per tensionar encara més els tècnics municipals, a l'equip de govern, que és feina nostra. Doncs, bueno, farem també aquesta feina de psicòleg. Però sí que és veritat que aquesta, com tu deies, no? Aquesta seqüència que ve a continuació d'un capítol d'aigües, els que estem a la trinxera ens emportem absolutament tot, per molta gestió bona o dolenta que fem, no? Ens ho emportem tot.
0: I sembla mentida que fins i tot en un

0: més enllà del vot, que jo sempre dic amb les entranyes o amb el fetge, hauríem de fer una reflexió profunda. És a dir, si hi ha un problema d'habitatge en aquest país, qui ha estat governant durant els últims 8 anys i ha pogut fer coses? Si hi ha un problema de transport, qui ha estat governant en els últims 10, 15... I aquí estic apuntant a tots, començant pels meus, eh? Qui ha estat governant els últims 15 anys? Qui ha estat realment el responsable i per què hem arribat on hem arribat? Per tant, si no s'han millorat les coses, canvi. Canvi. I dic el mateix a Premià. Si hi ha persones i veïns i veïnes que creuen que durant aquests, en el meu cas, 6 anys, no s'han fet coses per millorar, canvi. Per això ens sometem a votació cada X temps. Però sí que és veritat que a vegades perdem l'oremus, ataquem el primer que tenim a mà, que normalment és doncs, les forces municipals, ja no polítiques, tècniques també, les tècniques estan sota una gran pressió, i després ens oblidem i acabem votant els mateixos de sempre i repetim una altra vegada, dius, escolta'm, bueno...
1: Com hem fet altres vegades, tenim una participació de part d'un oient o d'un, en definitiva, un premianenc, que, a més, és representant de la plataforma Millorem Bus, i com que estem parlant justament de transport públic i de línies d'autobús, no ho deixem pel final. Parcialment, alguna de les respostes de l'alcalde ja servirà per respondre al Pedro Hernández, que és qui ens ha escrit, que afina amb les preguntes, perquè, com explicava Rafa Navarro, han participat fins i tot d'alguna trobada.
0: De totes maneres, deixa'm fer una acotació. Aquest senyor té el meu telèfon. Quan ha necessitat ajuda meva, l'hem acompanyat fins i tot a la Generalitat, i em permetem que et digui que si aquest senyor té alguna pregunta a fer-me, té el meu telèfon, me la puc fer directament. No penso aprofitar ni un segon d'aquest espai en respondre a una persona que és membre d'una plataforma legítima i que està ajudant, però que a la vegada està llançant, i ho diré literalment, merda a través de les xarxes per coses que no tenen res a veure. Aleshores, totes les persones que jo crec que aprofiten plataformes públiques a benefici del seu ego... Perdona, però crec que en un mitjà públic, almenys mentre de mi depengui, tu em pots fer les preguntes, no les penso respondre. I vull que quedi molt clar que aquest senyor té el meu telèfon, que cada cop que ha necessitat alguna cosa ha rebut resposta, fa molt de temps que no em diu absolutament res, i per tant, no, amb aquest joc, jo ja me l'he passat d'aquest joc, i no entrarem en això. Vull dir que vosaltres mateixos.
1: Legítimament pot desestimar, diguem, aquestes preguntes, perquè està en el seu dret de fer-ho, però hi ha alguna de les preguntes que fa el senyor Pedro Hernández que, de fet, teníem anotades per iniciativa pròpia...
0: Doncs endavant.
1: Que té a veure, sobretot, amb el pla de xoc anunciat per la Generalitat a principis d'estiu, que venia, en teoria, d'haver recaptat prèviament tot un seguit de necessitats que van ser copsades, en part, per el Consell Comarcal, pels municipis, per les plataformes... No sabem en quina mesura van picar d'aquí o d'allà. Sigui com sigui, des de l'Ajuntament es té notícia, s'ha fet alguna gestió recentment per reclamar aquestes mesures que es van anunciar, 21 milions i mig d'euros per les línies de bus interurbà. No en sabem res.
0: No en sabem res, però bueno, crec que és notori. A mi m'agradaria que aquest senyor, en comptes de, perdoneu, publicar merda falsa sobre l'Ajuntament amb una altra plataforma paral·lela que té, hagués anat el dia que el president Illa va anar a Mataró a parlar i donar doncs, una mena com de bany de masses de lo bé que anava la mobilitat i les inversions que es feien al Maresme. A mi m'hagués agradat que aquest senyor hagués estat allà parlant amb el màxim responsable o fer pressió al màxim responsable. Allà sí que li ha de posar les pancartes. I jo l'hagués acompanyat. Allà sí que ha de posar les pancartes. Allà sí que s'ha de mobilitzar la gent. Allà sí que s'ha de demanar a la persona que és directament responsable, secretari de Mobilitat i president de la Generalitat, a Mataró, parlant de com de bé anava la mobilitat al Maresme. Aleshores, respostes? Cap. No només no tenim respostes, sinó que se'ns pixen a la cara. Venen al Maresme a dir que pluja de milions per millorar la mobilitat. Això va passar el mes de juliol. I l'únic alcalde que no va anar a aquella trobada vaig ser jo i vaig explicar clarament i públicament els meus motius. No hem rebut cap resposta, ni cap resposta sobre la millora del tren, ni cap resposta sobre les freqüències de pas dels autobusos, ni cap resposta sobre les marquesines. Aquest senyor podria explicar també que quan vam... quan vam acompanyar-lo a la Generalitat de Catalunya, el secretari davant meu li va dir que les marquesines són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Jo he fet ronda de trucades a tots els ajuntaments on em confirmen que les marquesines són responsabilitat de Mobilitat, Generalitat de Catalunya. Doncs ara resulta que la Generalitat de Catalunya li respon a aquesta plataforma que no, que són responsabilitat de l'Ajuntament. I què fa la plataforma?

0: en comptes de dir, escolta'm, jo estava en aquella reunió, em vas enganyar? No, ah, doncs ara ataquem l'Ajuntament per una mentida que està fent la Generalitat de Catalunya dita a la cara d'aquesta persona i dels representants d'aquesta plataforma. Per això us dic que no tenim resposta, però és que no esperem resposta, perquè no ens estan fent cas amb res, excepte, i faig la salvetat, dels processos de pacificació de la N2 i les sortides de l'autopista, que per pressió també de l'Ajuntament i de plataformes ciutadanes, crec que amb un tarannà, diguem, menys d'autolluïment personal i més ciutadà realment, doncs estem acompanyant-los, i en aquí sí que la pressió doncs té una mica de retorn.
1: D'acord, canviem de tema perquè tenim altres temes ben consistents i ens hem menjat pràcticament mig programa amb aquest tema, que ho demanava, per altra banda. Obrim pàgina d'escoles. Tenim tres arguments importants des de tres escoles premianenques, alguns de molt amables i d'altres que no tant. Comencem potser pel més preocupant, que és aquest cas singular de l'escola El Dofí i aquest nano amb paràlisi cerebral que, almenys que sapiguem, continua sense vetlladora a la franja de menjador. Una situació que ha motivat aquest inici de curs, que fins i tot l'AFA del centre iniciés una campanya de una situació absolutament inaudita, una campanya de captació de diners que ha resultat absolutament exitosa, podríem dir, perquè en pocs dies han aconseguit els 5.000 euros i escaig que necessitaven per... Però ells mateixos diuen això no hauria de passar mai, que nosaltres posem els diners o que les famílies o que la solidaritat popular serveixi per pagar un recurs que hauria de posar l'administració. Sabem que l'Ajuntament, a través de la regidora d'Educació i del mateix alcalde, han fet gestions. Sabem que aquest dimecres hi havia una reunió a Mataró, els serveis territorials, per part del centre, AFA i direcció, amb la directora de serveis territorials. No n'hem sabut res, el director no vol fer declaracions i l'AFA s'ho està rumiant. No hem sabut absolutament res d'aquesta reunió. Potser l'alcalde sí que en sap alguna cosa. En qualsevol cas, no sé què s'ha fet des de l'Ajuntament i què està previst fer al voltant d'això.
0: Bueno, des de l'Ajuntament, deixa'm dir que l'Ajuntament ja està dotant de recursos fora de les seves competències des de fa molts anys, justament per intentar que aquests casos no siguin problemàtics. Per exemple, ja fa molts anys que estem aportant una dotació econòmica per tenir vetlladors a sortides, perquè hi havia un moment en què hi havia el risc de que persones, no? Alumnes que tenen necessitats especials no poguessin anar de sortides o no poguessin anar de colònies perquè no hi havia la Generalitat, insistim, personal de la Generalitat. El personal de les escoles pertany a la Generalitat, perquè ràpidament s'ataca a qui no s'ha d'atacar, doncs aquests recursos estan posats des de fa molt de temps. Des de fa un parell d'anys, amb la regidora Busquets, es va aprovar una ajuda extraordinària a les AFAs perquè poguessin... Era la trampa legal per poder també dotar de personal suplementari amb hores de menjador. I ara resulta que ens trobem amb aquest cas que és flagrant, on la Generalitat no cobreix les necessitats bàsiques que en aquest cas aquest alumne i altres casos no tan greus que tenim detectats, no cobreix. Aquest cas, en la seguida que va arribar a les meves oïdes, jo vaig parlar amb la directora de Serveis Territorials, que s'ha de dir, perquè sembla que jo només vinc aquí a criticar a tot. Ara hi ha, per sort, per fi, una directora de Serveis Territorials d'Ensenyament de la Generalitat que ha estat alcaldessa prèviament, per tant, entén de la problemàtica, entén de la casuística, i em consta, i ho vull dir públicament, que fa tot el que pot per intentar solucionar aquests temes, però segurament es troba amb que hi ha una normativa general on aquests recursos no hi són, i una indisposició pressupostària de la Generalitat de Catalunya que no dota aquests recursos. I després hi ha una perversió del sistema que quan nosaltres com a Ajuntament dotem recursos encara ens toquen al costat i diuen, escolta'm, això no és competència teva. Recordeu que fa molt de temps l'Ajuntament, sent jo regidor d'Ensenyament, vam proposar una unitat afegida per al diagnòstic precoç d'alumnes NESE i no ens ho van deixar tirar endavant. Ens van dir que nosaltres literalment no fèiem res a les classes. I tampoc va haver la comunitat educativa en aquell moment, tampoc no és que ens defensés gaire. Va dir, bueno, pues si no es fa, no es fa. És a dir, que el que nosaltres sabem és que això s'està tractant, nosaltres ja ho hem denunciat, ens hem posicionat clarament a favor de l'escola i de l'AFA perquè és de sentit comú, i el resultat d'aquesta última reunió la desconec, perquè certament està fora de les meves competències, malgrat que jo intento doncs, tenir aquesta relació directa i que existeix realment amb Serveis Territorials d'Ensenyament i traspassem la informació que necessitem.
1: Doncs bé, esperem tenir alguna notícia i esperem que sigui bona al voltant d'aquest tema, malgrat les dificultats que ara ens explica l'alcalde per part dels uns i els altres. Els uns no tenen recursos, els altres no tenen competències i, pobrets, l'AFA i la direcció, doncs, suposo que són els que hi poden fer menys, llevat de fer campanyes de captació de diners o de restar temps per altres ocupacions, que és una de les coses que passa a les escoles quan no hi ha recursos suficients, que s'han de multiplicar tot el personal que tenen, doncs, atenent aquests casos que demanen més atenció. Saltem d'escola, anem a la Mar Nova, ja hem explicat abastament que han començat les obres, ho han fet d'una manera, podríem dir, una mica controvertida, ja ho sap l'alcalde. L'última intervenció que han tingut des de l'Ajuntament i des de l'AFA del centre tenia a veure amb les relacions entre els uns i els altres, la manera d'explicar les coses, la manera de reivindicar-les, fins i tot. El president de l'AFA, un dia que érem allà de visita, ens deia que el que havien trobat a faltar més era comunicació i transparència i diàleg amb l'Ajuntament, i reclamaven, doncs, que es recuperés aquest diàleg que, pel que ens deien, s'havia mantingut el curs passat, quan va ser l'hora, doncs, de posar en solfa tot plegat, però que deien que tot d'una no se'ls havia, per exemple, comunicat l'inici de les obres al setembre. Hi ha hagut algun moviment, alguna gestió per recuperar, diguem, aquesta connexió amb la comunitat educativa?
0: Bueno, la regidora Busquets, que està plenament empoderada per portar aquest tema endavant, s'ha reunit, i em consta, diverses vegades, i jo voluntàriament m'he quedat al marge, perquè penso que el que més importa aquí és que l'escola tiri endavant. És una reivindicació que porta més de 8 anys. Recordem que, malgrat les ingerències polítiques que hi ha hagut a govern de Generalitat, en diferents governs, perquè aquesta escola no es tiri endavant, si la construïm, que ja l'estem construint, haurem guanyat pràcticament 7 o 8 anys. Ens deien al principi que 14 o 15 anys no la tenien ni previsió de construir-la, perquè segurament la Generalitat el que volia és que amb temes demogràfics no s'acabés construint. Per tant, serà un èxit. I serà un èxit dels que hem apretat, no ara, dels que porten 4 dies a l'AFA, agafant el relleu d'altres AFAs que han estat també molt combatives, molt començant pel meu germà i la meva cunyada, que van ser els primers de l'AFA. Que això, a vegades, la gent se n'oblida d'això. L'escola serà una realitat. I nosaltres el que hem de fer com a ajuntament és treballar seriosament, fer les coses com s'han de fer i, sobretot, aïllar-nos molt del soroll, dels excessos de protagonisme, de les paraules malintencionades, de la manipulació, de vegades molt interessada, de certes persones que tenen un passat i un present polític amb formacions allunyades de l'espectre de l'equip de govern. I, per tant, nosaltres ens hem d'aïllar de tot això. I jo arribo a un moment que, havent deixat tants esforços, i us ho puc assegurar, hi ha testimonis que poden avalar això, d'haver-me discutit a crits amb la Generalitat de Catalunya, d'haver-me saltat normes per l'escola, d'haver estat a peu del canó contínuament des de fa 8 anys, el que no penso acceptar és que ara em diguin com haig de dir les coses o com haig de fer les coses, perdoneu, i em poden dir per potent, i segurament d'això sortirà l'alcalde diu, l'alcalde és del... És que m'és igual. Jo tinc clar què he fet, què estic fent, i en benefici de la Mar Nova, crec que el més interessant que puc fer ara és cedir, com estic cedint, el protagonisme i la presa de decisions i la interlocució a l'Eli Busquets, que està pleníssimament capacitada per això, i en tot cas, igual que m'han etiquetat i m'han criticat i han fet pancartes directament apel·lant a mi, si hi ha realment una voluntat de refer diàleg, doncs em consta i ens consta a tots que tenen les vies de comunicació per intentar-ho fer. Mm-hmm. Mentrestant, nosaltres seguirem fent la feina que toca i l'escola serà una realitat, mal que li pesi a molta gent.
1: Molt bé. Les obres, per cert, avancen a bon ritme, tot en ordre, per allà?
0: Les obres avancen a bon ritme. Curiosament, vaig sortir, i us haig de donar les gràcies, perquè l'últim parla d'alcalde vaig dir clarament que havíem fet un inici d'obres, malgrat que no havíem tingut el permís, la revisió del projecte executiu per part de la Generalitat, que havia estat entregat el mes de febrer. Això va ser un divendres, que vaig estar aquí al parla d'alcalde. L'AFA, en comptes d'aplaudir la valentia de l'Ajuntament, aleshores, a vegades la comunicació no és el que dius, sinó com s'interpreta el que dius. El que fa és criticar que això es faci d'aquesta manera, en comptes d'aplaudir la valentia de fer-ho. I, curiosament, el divendres dic això, i el dimecres següent al matí rebem la revisió del projecte. Se'm diu i se'm jura que ha estat una casualitat. Però, escolteu, punyetera casualitat que tres dies després, havent constatat que, a més, hi ha qui a Premià qui retalla aquests, que sapigueu, que el pare de l'alcalde arriba a oïdes de consellers i conselleres i que la consellera estava molt enfadada pel que havia dit. Però va servir. Per tant, utilitat pública de l'emissora, vaig sortir divendres a dir això i dimecres ja teníem el projecte executiu revisat. Això implica que s'han de fer algunes modificacions que no afecten el curs de les obres, però com a mínim ara ja sabem doncs, coses de aquesta barana me la puges un centímetre, aquest endoll me'l poses a aquesta alçada, coses d'aquest tipus. Hi ha una bateria de coses que ens diu la Generalitat. Doncs, casualitat o no, però va coincidir en el temps.
1: Calla, que avui hem parlat d'abusos de trens i d'Endesa, qui sap?
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: Igual sí. A veure si surt a efecte.
1: Vale, ara podem anar sobre segur. Per tant, amb aquests treballs, que amb aquelles declaracions ens va deixar una mica amoïnat l'alcalde, de que no poguéssim estar en una certa inseguretat jurídica.
0: No, inseguretat jurídica no en tenien cap.
1: No?
0: És a dir, l'Ajuntament, recordeu que l'Ajuntament paga el 100% de les obres. I ha pagat el projecte executiu al 100%. La Generalitat el que fa és autoritza que es facin les obres que no tenia pensat fer, és que això s'ha de deixar molt clar, que no tenia pensat fer. L'escola Mar Nova per la Generalitat no s'hagués construït ni en govern de Convergència i Unió, ni en govern d'Esquerra Republicana, ni en govern del PSC. Perquè no pensis, o no penseu que vaig apuntar uns o més. No es tenia contemplada fer. Això ho paga l'Ajuntament de Premià de Mar, avança el 100% de pràcticament 6 milions d'euros, no es farà una obra civil tan gran a Premià de Mar en els últims 10 anys com aquesta, i després la Generalitat, en còmodos plazos, pagarà el 50%.
1: Quant representa, per cert, que ens comencen a tornar aquests diners?
0: Ara hem de negociar de nou l'addenda, i nosaltres els hi vam dir que en principi hi va ser al cap de 2 anys, amb anualitats de dos o tres vegades, però nosaltres, evidentment, nosaltres ja avancem els diners perquè tenim la capacitat econòmica de fer-ho. Tenim la sort de poder-li a la Generalitat, escolteu, arregleu els terminis de retorn com creieu convenient, perquè nosaltres igualment avançarem aquests diners. Mm-hmm. Per tant, en el moment que som propietaris de l'obra i som qui paguem, no estem en una inseguretat jurídica. Si la Generalitat hagués volgut aturar les obres, hagués estat un despropòsit, perquè què haguéssim fet? Que haguessin trucat als Mossos d'Esquadra, és que ens haguessin donat la publicitat feta. Això són paraules que s'emporta el vent, i nosaltres si estem fent les coses, que perquè jurídicament estem... Una cosa és que estiguem jurídicament coberts, i l'altra cosa és que siguem valents, i que hi ha molta gent que davant del dubte no ho fa. I us puc assegurar que molt poca gent, igual és que em falta un dit de seny, però molt poca gent s'hagués atrevit a fer això. I el que sap greu és això, que la interpretació del gest és, ostres, que valents, gràcies, no. És, no, qui és responsable? Quin perill? Bueno, doncs ja està. No és què es diu, sinó què s'entén.
1: Molt bé. I tercera parada, en aquesta excursió per les escoles premianenques. Ara, per l'educació infantil, els Corriols. Hem tingut ocasió, justament ahir, de visitar l'escola, de conversar amb la nova directora, la primera directora, i amb la regidora Busquets, i donem fe del bon ambient que s'hi respira, tot nou i brillant, m'atreviria a dir, per tot el que li arriba a l'alcalde a través de la regidora o a través dels seus ulls i de les famílies i de l'equip docent. Quines impressions tenim d'aquestes primeres setmanes de funcionament de la nova escola Bressol?
0: Jo em quedo amb la satisfacció d'haver fet pràcticament un petit miracle. Fa un any i escaig, allò era una escola amb una comunitat musulmana que es negava a sortir d'aquell espai, amb uns baixos que estaven en molt mal estat, i la idea boja que vam tenir en el seu moment d'aconseguir recuperar aquest espai, i que en un any vista fos una Bressol de 148 places, hi ha hagut molta gent que amb la boca petita ha fet campanya en contra nostra, que estava desitjant que fracassessin estrepitosament, i jo no demanaré que demanin disculpes per tota, perdona, la merda que ens han llançat a sobre durant tot aquest temps, posant-nos famílies en contra, segons quins grups i plataformes doncs, criticant com s'estava fent tot, però la satisfacció és espectacular, extraordinària. És a dir, busqueu a on s'ha construït amb recursos propis. Recordeu que la Generalitat ens va negar la subvenció que ens havia promès la consellera, a mi personalment, mirant-me els ulls, d'un milió i mig d'euros. Hem finançat les obres, hem superat una empresa que ha aturat i ha desaparegut al mig del procés, i hem complert allò que havíem assegurat. I la satisfacció no me la traurà ningú, mai. Mm-hmm. Això ja és per sempre, per sempre.
1: Ara que diu això, i tornant al que comentàvem fa uns instants, els diners avançats pels corriols, o no sé si haig de dir avançats o directament gastats, potser no tindran
0: invertits,
1: mai...
0: Invertits.
1: Sí, però dic que potser aquests no tindran mai retorn. I si anem sumant, si un dia a la Generalitat li donés per tornar-nos els diners dels corriols i els diners de la Mar Nova, aquests sí que han de tornar necessàriament. Sí, fotríem bon calaix, eh?
0: Sí, sí. No, no, i alguna cosa més que grinyola encara amb aquesta relació que tenim una mica, doncs, anòmala, eh? Amb la Generalitat, i ja no parlo de l'Ajuntament de Premià de Mar, parlo dels ajuntaments en general. En tot cas, ens hem de congratular que la gestió econòmica d'aquest ajuntament és bona, i no és un mèrit meu, o no és un mèrit únic meu, perquè normalment jo tinc la culpa de tot, però no tinc cap mèrit de res. Per tant, no m'apuntaré a aquest mèrit. Apuntem-li a la regidoria i a l'equip tècnic que fa, i en aquest cas la interventora, que fan una feina brutal, perquè nosaltres optimitzem els recursos econòmics amb una càrrega impositiva d'impostos, malgrat que diguin de les més baixes del Maresme encara, i siguin capaços de treure pit i dic, no passa res, si s'ha de construir un bressol, es construeix. Bueno, doncs que duri, no?
1: I tant. Continuem. Anem al carrer del Carme, anem a aquests nous pisos subvencionats, i n'hem parlat molt, però és que ara mateix estem pendents del tram final, podríem dir, d'aquesta aventura, que per cert, és que era realment una aventura, no s'havia fet mai a Premià de Mar. Estem en la fase d'assignar aquests pisos després del període de sol·licituds. Vam tenir unes 800 inscripcions en el que va ser la primera llista d'interessats i finalment una setantena de sol·licituds formals que ara calia fer passar pel sedàs dels diferents requisits, vaja, en definitiva. Algun grup, vaja, el PSC, ha dit que el salt de 870 és una mostra de fins a quin punt els requisits eren draconians. Això ho diuen ells a nivell de rendes, Bé, nosaltres li plantegem aquest tema a l'alcalde. A ell li sembla que realment aquest salt de 870 signifiquen això, o què signifiquen?
0: Puc respondre fent-te una pregunta honesta?
1: Molt bé.
0: Si ara segmentessin la població major de 40 anys de la menor de 40 anys a Catalunya, faríem una gran esquerda? Dividiríem? O sigui, hi hauria molta gent, si diguéssim, un ajut a majors de 40 anys i deixessin de fora tots els menors de 40 anys i s'hagués presentat sol·licituds per aquest ajut tota la població, hi hauria una davallada important.
1: Em fa l'efecte que sí.
0: Sí? Si a més diguéssim, bueno, només majors de 40 anys, d'acord? Els menors de 40 anys ja no s'hi podrien presentar. Molt bé. Ara, imagina que ens quedem amb els majors de 40 anys i diguéssim, mira, per poder accedir a aquests ajuts, que X, us demanarem una renda mínima d'entre 40 i 45.000 euros l'any. D'aquesta bossa quedaria molta més gent fora. Sí? Doncs això és el que va dir el president Illa després de que el PSC a Premià fes aquestes coses que fan de tiktokers, que bueno, no sé, també podien fer una mica de formació al respecte, però van fer aquest vídeo de TikTok. L'endemà el president Illa diu que la Generalitat de Catalunya finançarà hipoteques per majors de 40 anys, per tant, em carrego els menors de 40 anys, i amb raó, perquè s'ha de segmentar, i ahir la ministra Arracú, podeu anar a revisar les declaracions, la ministra d'Habitatge de Madrid, diu que el càlcul de la renda ha de ser entre 40 i 45.000 euros per unitat familiar. Menys del que nosaltres demanem a la promoció del Carme. Aleshores, quan es fan aquests vídeos, que gairebé són més de partit d'extremes, dretes o esquerres, que partits de centre, i que no ajuden en res a la classe mitjana, que també està perjudicada per tota aquesta crisi d'habitatge, o estàs fent gala d'un cinisme extrem o d'una ignorància total, perquè el teu propi partit l'endemà està posant unes condicions que són encara més draconianes, utilitzant la teva expressió, no? Més draconianes que les que ha portat l'Ajuntament. Aleshores, és normal, quan tu llences una convocatòria d'ajuts sense posar normes, tothom s'hi presenta. I després has de segmentar d'aquestes 400 sol·licituds. Qui compleix la norma de joves i persones grans? 70? Doncs és una criba lògica, perquè hi ha altres vies d'ajut per altres franges d'edat. I la Generalitat fa exactament el mateix, amb bon criteri. El que passa que, quan ells ho fan, està molt bé, visca el president Illa, però quan ho fa, a més, encara més ignorància o més cinisme. La promoció de la fàbrica del Carme i el planteig de la fàbrica del Carme ve del mandat anterior, de govern d'Estimem Premià amb el PSC. Aleshores, a nosaltres, en el fons, quan veiem aquestes coses, doncs, ens quedem tranquils. Perquè si realment els problemes de Premià és anar a veure què fa l'equip de govern per fer un vídeo en contra i ens fem l'araquiri i ens fiquem el tret al peu perquè el president l'endemà diu exactament el mateix, encara pitjor, bona senyal per nosaltres.
1: Sigui com sigui, més enllà d'aquest estira i arronsa, com tenim el procés, perquè no s'ha posat massa data, se'ns ha dit que no és senzill fer doncs, tot aquest cribratge que s'ha de fer i que es fa per primera vegada, no ho perdem de vista. L'alcalde Elvira, alguna data per fer aquell moment simbòlic de donar les claus?
0: Jo no em mullaré, i potser no és l'expressió més bona en aquests dies, però no aventuraré cap data perquè ho he fet en el passat i en comptes de preguntar per què el retard o com podem ajudar per millorar aquest delay en el temps, doncs el que es fa és escarni públic, no? Per tant, no em mullaré. Però sí que us dic que tenim un equip específic al Departament d'Habitatge, a la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Premià de Mar, treballant específicament per resoldre justament aquest creuament de dades per intentar que el més aviat possible es pugui fer aquest lliurament de claus. Per tant, no hi ha ningú més interessat que el propi Ajuntament i també la constructora, que ha de començar a cobrar lloguers, a que això es desbloquegi el més aviat possible. I ara és veritat, per ser la primera vegada, doncs el mecanisme s'està provant per primer cop i això dona, alenteix una miqueta el procés.
1: I el que ens passava pel cap també és que en aquesta primera experiència d'aquests pisos subvencionats no n'hi haurà prou a resoldre, diguem, aquest procés de cribratge, sinó que en la mesura que aquests pisos continuaran existint d'aquí uns anys i continuaran sent pisos subvencionats per l'Ajuntament, la feina haurà de ser una feina estable en el temps, continuada.
0: Correcte. Sí, però això ja serà molt més fàcil, perquè igual que quan es fan processos selectius amb l'administració pública, hi ha una borsa i queda una llista, doncs aquí doncs, la intenció és la mateixa, és que hi hagi una borsa, hi hagi una llista i que periòdicament anem recordant a la gent que si estan dins d'aquests paràmetres es puguin apuntar i puguin quedar doncs, a disposició per quan hi hagin baixes i puguin incorporar-se altes. No?
1: Molt bé. Dels pisos del carrer del Carme obrim el zoom moltíssim, però creiem que la connexió és oportuna, a parlar de l'habitatge, del problema de l'habitatge, a parlar de la Mari Carmen, a parlar de les eleccions. S'ha donat una situació, abans parlàvem de situacions insòlites, aquesta jo crec que també ho és, d'un problema o d'un desnonament tràgic, m'atreviria a dir, amb un desenllaç també doncs, molt, molt, molt trist. Hem passat a una convocatòria electoral. Aquí, doncs, òbviament, sobre la veda per fer tota mena de conjectures al voltant de les motivacions i les estratègies dels uns i dels altres. Nosaltres, com que ens agrada, saber què opinen els nostres representants municipals al voltant d'aquestes qüestions més generals, doncs ens agradaria saber quina lectura fa de tota aquesta equació l'alcalde. No li dic res més. És una situació, com dic, insòlita, una situació que ens afecta a tots, en la mesura que tots haurem d'anar a votar el 29 de novembre. Abans hi haurà una vaga general, vaja, un panorama agitat a partir d'un fet com era el desnonament d'una dona que finalment va morir.
0: Jo tinc, evidentment, la meva opinió, que possiblement no compartiré el 100% aquí, perquè hi ha coses que no conec. És a dir, la capacitat que tots tenim d'opinar i pontificar sobre les coses que passen sense tenir la informació és tremenda, no? I més ara amb les xarxes socials i amb la polarització enorme que hi ha a la política a nivell estatal. El que sí que us diré és que, en la presa de possessió de decisions que s'han donat a Madrid, evidentment, els polítics locals ni entrem ni en sortim. No ens han consultat, no ens consulten per coses més properes, tampoc ens consulten per això, i per tant, el que nosaltres pensem o deixem de pensar, com no se'ns consulta, no podem incidir en això. Dit això, jo em quedo només amb el tecnicisme de segons quines coses i un altre cop apel·lant al cinisme de certes actituds. el partit que amb el que se m'identifica vota en contra d'aquests decrets i se li dona 24 hores o 48 hores per revisar dos decrets llei. A l'Ajuntament, quan nosaltres estem 3 mesos negociant pressupostos amb segons quins partits, que ara criminalitzen a Junts, ens diuen que no els hi han donat prou temps i, per tant, ens voten en contra del pressupost. Aleshores, és un exercici de cinisme pretendre fer aprovar dos decrets quan portes 8 anys governant i no has fet absolutament res, perquè també són dades i fets. És a dir, són fets. No, és que s'ha fet molta cosa. Molt bé, anem a buscar un pis de lloguer. A Barcelona, a Premià, a Madrid, anem a buscar un pis de lloguer. Anem a veure si el trobem i després a quin preu el trobem. Aleshores, si el resultat objectiu és el que és i el mercat de l'habitatge és el que és, jo crec que no s'ha de criminalitzar a qui li donen 2 dies per decidir si sí o si no un decret a caixa o faixa buscant l'electoralisme i poder convocar eleccions criminalitzant aquest grup, sinó que s'hauria de ser una mica més intel·ligent i avaluar què ha passat durant els últims 8 anys, per què hem arribat on hem arribat. I també us dic una cosa, i us ho dic amb la certesa absoluta. La Mari Carmen, a Premià de Mar, no l'haguessin desnonat. La Mari Carmen, a Premià de Mar, no l'haguessin desnonat. Almenys des que jo sóc alcalde, i crec que si anem a la Hemeroteca, no s'ha desnonat ningú en situació de vulnerabilitat per informes fets per serveis socials de Premià, malgrat que després se'ns ha volgut criminalitzar. Malauradament, s'ha agafat aquest cas, que no és l'únic, i s'ha agafat, s'ha generat un màrtir a major glòria, crec jo, ara mateix, de Pedro Sánchez. I és la meva opinió particular, que no he consultat amb ningú del partit.
1: És el que li demanaven.
0: Ni ningú m'ha preguntat, ni jo... I també m'és igual, eh? Ara, és la meva opinió particular. I ara, això sí, institucionalment us dic que a Premià de Mar això no hagués passat.
1: Mm-hmm. Tenim titular. Amb un sí o amb un no, Rafa Navarro hauria votat contra els decrets?
0: No puc dir sí i no, i ho sento, eh? Perquè el que hagués fet Rafa Navarro, no m'agrada parlar en tercera persona de mi, és llegir-se'ls a fons. I en funció de la lectura a fons, hagués decidit en funció de si eren bons o no eren bons per la gent que ell representa. Per tant, com no he tingut l'ocasió de llegir-me, i crec que gairebé ningú dels que opinen ha tingut l'ocasió de llegir-se'ls a fons, no puc dir si sí o si no. L'esperit de la mesura és molt bona. La perversió de com s'ha fet, no.
1: D'acord. Va, que ens queda poc temps, encara hem de donar veu a alguns premiarencs que ens han escrit, però abans d'anar cap aquí, volia anar un moment al carrer Jacint Verdaguer, ja sabem, carrer nou, nova circulació en el tram central, prohibició de que hi passin els cotxes i un sistema amb proves, encara fins, va dir l'alcalde, fins segurament final d'any. Com ho tenim? Hi passen gaires cotxes encara? Com van aquestes proves? Breument, sisplau.
0: Algun dia farem un monogràfic d'incivisme. Sí, continuem passant cotxes, continuem avisant a la gent, continuem fent proselitisme, hem millorat la senyalització, hi ha un cartell enorme d'Illa de Vianants que qui no ho vegi realment ja és per... Vale? I sí, estem acabant d'ajustar el sistema, intentarem que arribar al desembre per poder fer la sanció, perquè sembla que, malauradament, hi ha moltíssima gent que estan... a més m'ho han dit, fins que no em multin, jo no penso deixar de passar per allà. Dius, bueno, ole tu. Breu i ràpid.
1: Sí, molt bé, molt bé. En qualsevol cas, entenem que les proves avancen
0: sí,
1: adequadament, eh?
0: Sí, s'han d'instal·lar jardineres, s'ha de fer una senyalització horitzontal, a tot arreu. També tindrem un sistema d'ombres que activarem quan arribi el bon temps. És a dir, que hi ha un pla de dinamització del carrer. Tindrem al novembre, segurament, ja la incorporació d'alguna botiga que donarà molt de respir a aquell carrer i que ho ha avançat d'aquella manera alguna vegada. Sembla que el novembre serà una realitat i el que podeu comprovar és que cada cop queden menys locals de lloguer en allà. Vol dir que d'entrada aquesta mesura ha esperonat i ara hem d'intentar mantenir aquesta il·lusió, no?
1: Molt bé, doncs aquest novembre que hi passaran coses i nosaltres serem allà per veure-ho i explicar-ho. Va, tenim aquest cop, feia temps que no rebíem preguntes sobre el tema de la brossa. Miro d'anar ràpid i li prego a l'alcalde que també ho faci. Sí. L'Anna del carrer Joan Prim diu: com pot afirmar que qui fa servir la targeta separa millor si la targeta només registra les apertures i no el contingut del que es diposita al contenidor?
0: Molt fàcil. La mesura del que es recicla depèn de les mesures que fa l'Agència de Residus de Catalunya. És a dir, pot haver algú que fraudulentament obri un contenidor i no llenci la brossa. Però al final nosaltres el que valorem és la la validesa del sistema. I la validesa del sistema es fa quan es mesuren les tones reals de cada fracció que es mesuren a la Generalitat de Catalunya i ens diuen, escolti, vostès han passat del 38 al 56 i del 56 al 58. Per tant, feta la llei, feta la trampa. Canviem com canviem el sistema, sempre hi haurà algun... que vaig dir aixalabrat un dia i se'n va tirar tothom a sobre. Alguna persona que, algun viu, no? Algun pícaro que intentarà enganyar el sistema. Però mentre nosaltres registrem bones xifres definitives avalades per la Generalitat de Catalunya, entendrem que el sistema millora.
1: Suposo que aquesta persona, l'Anna, ho preguntava més pel fet de que pugui rebre o no bonificacions aquest usuari particular si està enganyant el contenidor.
0: Mm-hmm. El frau sempre pot existir. S'intenta minimitzar. Aquest frau ja es pot fer ara mateix. O sigui, jo puc passar la targeta i registrar com si estigués llançant la brossa i no llançar-la. Però els resultats ens diuen que pot haver frau, però el benefici del sistema és molt més gran que el percentatge mínim de frau que hem d'assumir. Hem d'assumir. És a dir, que això fem, el sistema que fem, en qualsevol àmbit de la vida. Mm. En qualsevol àmbit de la vida.
1: Molt bé, va. La Carmen, del carrer del Pilar. Señor alcalde, ¿sabe usted que desde que están abiertos, entenem els contenidors, la gente se para y no existe basura en el suelo? Para separar no es necesario identificarse. El sistema no ha funcionado, le digo, y si están abiertos no existe basura. Usted puede comprender que es cuestión de que las personas no desean ser espiadas. Primero tarjeta y lo próximo que será código de barras, como en la zona alta de Mataró.
0: M'has dit que respongui ras i curt, no? 58% de reciclatge i veníem del 38%. El sistema funciona. El desgast personal i de corporació que tenim és el que no funciona i estem intentant canviar-lo. Però el sistema funciona.
1: Per cert, devem tenir molt a punt ja la nova ordenança, perquè aviat la portem a aprovació.
0: L'ordenança ja està debatuda, s'ha presentat a la resta de partits polítics, s'ha presentat a l'Agència de Residus de Catalunya, que l'ha avalat i li sembla... Tot el que sigui intentar millorar el sistema li sembla fantàsticament bé... I, per tant, esperem que es pugui portar aprovació properament perquè ha d'anar lligada a pressupostos que intentarem presentar el mes de novembre.
1: Molt bé. Consens polític?
0: De moment no. Jo ja sé prudent. Nosaltres vam presentar l'ordenança. Consens, jo espero i desitjo que sigui consens perquè les explicacions tècniques són molt clares i anem a buscar un benefici. I si no hi ha consens, el que buscarem serà la majoria.
1: Entesos. Va, al carrer Unió, la Rosa... ¿Es consciente, que es difícil de llegir aquesta, es consciente que la gente está cada día más enfadada con su proceder, con no escuchar a su pueblo, enfadado con la limpieza, los más sucios del Maresme, suposo que això parla de nosaltres, y los contenedores no dan resultado y los números no pueden salir adelante, no, delante mío pasaron la tarjeta por la orgánica y metieron todo. Esto es reciclar. Digo, la gente con tarjeta me da la sensación que toman el pelo y los números cuadran. Imposible. ¿A quién pretenden engañar?
0: Respecto totes les opinions, però no entraré a defensar mentides flagrants. I la meva manera i el meu tarannà, la gent que em coneix de veritat o fa un mínim per conèixer-me sap que no respon a això. I això, doncs, és un comentari, doncs això, és... Un comentari fill de les xarxes socials. Respecto l'opinió, no la comparteixo en absolut.
1: D'acord. I tanquem amb la Susana, que ens escriu des del barri del Gas, però ens fa una pregunta al voltant del carrer de Sant Ferran i una altra pel seu barri, pel barri del Gas. Ràpidament, va. Vull preguntar a l'alcalde si hi ha previsió d'arreglar el carrer Sant Ferran. La part entre Circunvalació i carrer Montserrat, diu, està ple de forats fets pels pins i no hi ha una bona vorera a la part de Barcelona. La meva mare, diu, va en caminador i viu allà.
0: El carrer Sant Ferran és un dels carrers que tenim en previsió d'arranjament. No puc donar una data concreta, ara hi ha una tongada nova d'asfaltat, però també vull dir a tothom que quan tenim problemes d'arrels que aixequen voreres, arrels d'arbres que a més estan protegits, ens trobem en una situació de que no podem actuar directament contra l'arbre perquè està protegit i si el tallem som uns assassins de la natura i no podem actuar directament deixant que la natura segueixi el seu curs perquè aleshores les afectacions sobre el trànsit i sobre els vianants són difícils. Per tant, ens trobem sempre en un exercici molt difícil de quadrar què és el millor pel medi ambient i què és el millor pel vianant en aquest cas, no?
1: Qualsevol cas, pel que ens dius, s'està estudiant.
0: És un dels carrers que està en previsió de revisió, però que és un dels carrers complexos, en aquest sentit.
1: Val. I en el barri del Gas, que és on viu la Susana, diu que el tema dels cotxes a portar nens a la Salle provoca que, ho resumeixo, provoca que sovint es tapin portes a les cases i els veïns tinguin dificultats d'accés a les cases. Diu, com es podria solventar aquest problema?
0: I té tota la raó. Nosaltres hem parlat amb l'escola més d'una vegada per intentar doncs, conscienciar els pares de que no es pot fer aquesta arribada massiva, que és quan arriben i quan surten. Estem fent campanyes. Campanyes vol dir enviar específicament policia perquè per mitjà de la sanció els pares sàpiguen que no tot s'hi val, i també hem intentat reordenar, de fet l'altre dia vam tenir reunió amb les associacions de veïns per intentar fer una senyalització que canalitzi el trànsit d'una altra manera, perquè ens col·lapsa el carrer Sant Lluc, ens col·lapsa alguna vegada l'avinguda de Roma, i volem, a veure si aconseguim que la gent s'acostumi a anar per Torrent Malet, intentar doncs, això, evitar aquests amores punta, aquests abusos de les persones que van en vehicle a portar els seus infants a la Salle.
1: D'acord, doncs el barri del Gas, que posem punt i final a aquesta ruta que ens ha portat per tants llocs de Premià de Mar i per tantes preocupacions i també per bones notícies que també en tenim. Alcalde, moltíssimes gràcies i fins al mes que ve.
0: A vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres també per la vostra atenció.

0: I, de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: La directora de l'Escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'Escola Bressol té 10 aules, entre I2, IU i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que només pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou. El més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera d'Alella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana on torna l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Ani Maresme pel proper 22 de novembre.
3: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
6: Hola a tots i a totes. Bé, jo crec que aquesta setmana, malauradament, torna a tocar parlar del tema de l'habitatge, no? Nosaltres ja vam fer referència a l'espai passat, no?, del que estava passant amb aquests desnonaments i com podia afectar el tema de l'habitatge a les polítiques municipals o què podíem fer des dels municipis, no? Ja denunciàvem la nostra queixa a com s'ha fet aquest repartiment, que encara no sabem ben bé com ha acabat, d'aquests 16 habitatges que tenim al carrer del Carme del nostre municipi. Jo crec que hem de lamentar, i aprofito des d'aquí per fer-ho, la mort de Mari Carmen, que estic segura que es convertirà en un referent d'aquesta lluita. És trist que haguem arribat aquí, en aquest punt, i que hagi hagut de patir una persona gran aquests fets, perquè ens movem tots plegats aquí, i jo crec que som tots culpables d'això, no? Tots els polítics, evidentment, i veïns i veïnes que també hem estat callats, i jo crec que ara és el moment d'aixecar la veu en veure el que està passant. Així que el meu condol per la mort de Mari Carmen i tot el suport a totes aquelles persones que estan patint situacions com aquesta. Crec que la decisió lligada a aquest fet ha estat la de Pedro Sánchez de convocar eleccions pel proper 29 de novembre. Evidentment, com a socialista em sap greu, perquè crec que ens quedava un any per davant per poder fer moltíssimes polítiques sobretot que ha fet aquest govern adreçades a aquelles persones que més ho necessiten, els treballadors, treballadores i les persones vulnerables, que són les que necessiten aquestes polítiques més efectives. Malgrat això, estem sentint com es continuarà treballant en aquest sentit fins a exhaurir aquesta legislatura. I bueno, lamentar això, no?, que els partits de dretes s'hagin unificat, Junts, Vox i PP, per bloquejar uns decrets tan importants i que anaven destinats als veïns i veïnes. És que no anaven destinats a salvar bancs, no anaven destinats a salvar grans empreses, sinó anaven destinats, encara que fos poquet, no?, encara que fos poquet, però encara que només que haguessin salvat a una persona d'un desnonament, ja eren uns bons decrets, que pel que hem vist, pues, al final estan tirant cap endavant, però que partits que estan governant al Congrés, jo crec que tenen una responsabilitat, no és envers la seva ideologia només, envers les seves cadires, la seva situació econòmica i personal, sinó envers aquelles persones que els voten o no, perquè quan tu ostentes un càrrec polític, tu governes amb responsabilitat per tothom, per qui t'ha votat i qui no. I interposar polítiques i fets més ideològics i no pensar en de veritat en les persones que ho necessiten i en persones vulnerables, pues podria fer servir una paraula lletja, però no ho faré, però em sembla preocupant, no? Així que, bueno, ara comença aquest compte enrere cap a unes eleccions i bueno, pues haurem de madurar, bueno, jo no, en el cas, evidentment, com ja sabeu, tinc clara la meva posició, però jo crec que és moment de reflexionar i fer reflexionar. Jo crec que és molt important reflexionar i fer reflexionar i donar una volta. I sentia una persona que deia, bueno, potser hem de començar de zero amb el tema de l'habitatge, potser sí, hem de començar de zero amb el tema de l'habitatge, perquè és un dret constitucional i ens va la vida amb això, i ho hem vist, ens va la vida. Així que, bueno, pues, acabo el meu espai donant-vos aquest espai de reflexió i també pues, desitjant-vos que gaudiu amb cuidado, com sempre, de si feu desplaçaments aquest cap de setmana llarg i merescut. Bon cap de setmana.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol, en farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrada del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que juga demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugbi i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico visita el camp de l'actual CUE al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan García i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà Rafinha. També haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'algun dels internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la selecció al partit. En aquest cas, serà 6:45 de la tarda.
0: Escoltarem en una estona Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no hi serà ni demà ni tampoc dimarts, vinent contra el Galatasaray en el retorn de la Champions. El Barça, que avui, per cert, ha acomiadat a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ja ha protagonitzat aquest matí l'acte d'acomiad del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys, com per exemple Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha reafirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ho ha comunicat, que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituan, partit corresponent a la 4ª jornada de l'Eurolliga, per buscar la 3ª victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la 2ª jornada.
1: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azul Marino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir, el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs en l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la segona volta de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong Neerlandès i l'Illa Francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a la Seta jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa l'Illa, i el grup C es jugarà el seu, no sé, a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir d'un 9:15, hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debuten aquest vespre contra el Primors croat a 8:15 del vespre.
0: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 8:15 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo, perquè la lleidatana Aisunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polat-Poleres, doble medallista olímpica. Aisunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la 2ª medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Tornés dilluns en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora, des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Ràdio Cal Swim 2026, a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual cué i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat. Des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, amb el que és amb el director esportiu, la relació és bona. Al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor també. I bueno, a partir d'aquí, l'única cosa que puc fer és treballar al màxim que tinc a dins i intentar buscar solucions e intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. No és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu durant el temps que porto a l'Espanyol, i jo ja sé quan agafava el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que, com dèiem, és l'actual cué de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si van, si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit serà exigent.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanquiblau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedit a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen. M'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a dos quarts de 7 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, tres lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les dues properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: Aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la 9a jornada del partit del Sabadell a Ceuta, el conjunt arlequinat que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, amb parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar, hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant l'adversitat doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns el Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits, el grup 2 en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés del Johan Cruyff, a les 6 jugarà el Manresa, també a casa contra el segon classificat, el filial 2-1. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B, Espanyol B, a les 4, i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigvert.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la 6a jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: De tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats i, tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió de Rai Marchand al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. L'incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença perquè doncs, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar doncs, ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donen el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida, a les 8 del vespre. I a la Lliga Elite demà hi ha dos partits, Argentona-Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Creació de Tavalls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar a l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també el Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles com la de Sasha per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps als terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia per lesió. El partit entre la Unió Esportiva Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris Lituan, un partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors. Ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosa Nebomuan, però perd Justin Minai amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats, com en qualsevol partit, i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça-Žalgiris avui a 9:15 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de la CB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans de CB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao en la primera jornada de Lliga. Precisament, un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara, el barceloní. Explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Bueno, amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguint creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball del rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver, pues sí, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Uni a la Lliga. En canvi, ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usellenques van superar un partit sòlid al Leganés, en un dels equips de revelació, 70-60. U a Ullet Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part del Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atemptes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadira Seu va demostrar que volia guanyar el partit i, de fet, va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altosillenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadira Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits, i tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts del Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-51. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadira Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingui al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadira Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i també el Terrassa. Per començar, avui a les 7 juga el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
19: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint i sobretot amb primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
7: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
20: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
21: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga Holandesa, que ara ha disputat la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
20: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
22: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
20: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu no sé a la màxima competició continental també aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un 9:15 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que només pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix amb mitja dotzena de cases adossades a la riera d'Alella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana on torna l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper 22 de novembre.
2: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
3: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com els centres de treball han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
5: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
6: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
3: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
7: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
3: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
7: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, hi ha una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
3: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
3: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
7: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
3: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
7: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
9: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
7: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
3: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
10: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
3: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
7: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
11: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci que s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
12: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
11: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
3: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
5: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
13: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
6: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
13: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
3: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
15: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
16: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
14: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
7: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
3: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
17: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
17: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
3: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
7: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
19: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
3: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
7: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
20: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
2: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
22: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
21: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
3: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
23: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
3: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
7: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
9: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
24: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
3: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
0: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
1: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
4: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
1: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La ronda litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
0: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
3: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
0: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
3: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
10: Pau Casals sempre deia, doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
8: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
3: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al

0: dimensions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
1: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis perriant a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
0: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Janeret.
2: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
3: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
4: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'hora als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
5: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
4: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
6: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
4: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
7: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
8: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
7: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azulmarino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona ahir mateix.
4: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
9: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa Es verdad que todos los partidos nos falta un poco.

0: saber competir.
1: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. Només Pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana on torna l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Ani Maresme pel proper 22 de novembre.
2: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
3: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia, en recorda Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general al Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
5: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
6: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
3: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
7: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
3: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
7: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i ja on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
3: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força solellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
3: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
7: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
3: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
7: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
9: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
7: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
3: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
10: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
7: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
11: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
12: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
11: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
3: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
5: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
13: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
6: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
13: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
3: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
15: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
16: Aquesta proposta no resol el problema, al nostre entendre. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
14: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
7: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
3: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
17: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
17: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
3: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
7: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
19: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
3: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
20: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
21: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
20: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
23: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
22: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
3: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
3: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: No se contará solo a las personas que duermen en la calle, a las que
1: sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
3: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
7: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
3: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho a Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
4: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
3: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
7: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: Moon FM, Maria Lara.
8: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
9: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i Institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
8: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
10: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
12: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
5: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
12: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
3: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
11: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
6: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
13: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polledes, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions de la xarxa.
14: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
13: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
15: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge al Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
16: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
15: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
13: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
27: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
28: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
27: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
13: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos en 7a nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que No més pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou. El més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana on torna l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper 22 de novembre.
2: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
5: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
3: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch i els artistes Cabo San Roque i Han Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. El lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.
6: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, és divendres 9 d'octubre de 2026. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia és el sentit de l'humor. El sentit de l'humor és una d'aquelles coses que ens acompanyen al llarg de la vida, però que no tots entenem de la mateixa manera. Hi ha qui riu de tot, qui prefereix la ironia, qui fa servir el sarcasme i qui senzillament no suporta determinades bromes. L'humor ens ajuda a relativitzar els problemes, a connectar amb els altres i fins i tot a afrontar situacions difícils, però també pot generar malentesos, incomoditat i conflictes. Perquè allò que fa que uns els hi faci molt de riure i molta gràcia, a d'altres els pot resultar ofensiu. Així que avui posem el focus en el sentit de l'humor, en les diferents maneres de riure i de fer riure i en aquesta línia tan fina que de vegades separa una broma divertida d'una falta de respecte.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: Doncs bé, el sentit de l'humor, com dèiem, forma part de les nostres vides i també des de ben petits ens fa riure, ens ajuda a connectar i també ens permet entendre i interpretar el món que ens envolta. I la literatura infantil i juvenil ha estat precisament un dels espais on l'humor ha tingut un paper destacat al llarg de la història. Però com ha evolucionat la manera de fer riure els més petits? Avui aprofundim en aquesta qüestió amb el canatenc David Estrada, que s'ha doctorat amb una tesi dedicada a l'humor en la literatura infantil i juvenil entre el 1904 i el 2010. Dani.
7: Doncs sí, Gemma, però t'intentarem contradir o corregir una cosa que has dit, perquè segurament em dirà que sí. David Estrada, bona tarda, què tal? Hola.
8: Hola, bona tarda, bona tarda.
7: Bé, els còmics i la literatura infantil i juvenil, sí, és per infants i infantil i juvenil, però pot ser per tothom, grans, petits i mitjans, no?
8: Oh, jo crec que sí, absolutament sí. El que passa és que el fenomen del còmic és relativament recent. Jo les coses que jo m'havia estat mirant també era d'una època en què no hi havia tant de còmic.
7: Què és un còmic, David? Com ho defineix un còmic?
8: Home, com diria? Doncs jo tindria una pàgina il·lustrada d'una revista, posem per cas, amb unes divisions, uns quadrats, dins dels quals hi hauria un dibuix amb text o dibuix sense text o expressions d'exclamació o de soroll i una composició diversa d'un sol dibuix per una pàgina, 4, 6, amb un públic que sap llegir de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, segons d'on surt el còmic.
7: Diguéssim, és per passar un mal moment i per esvergir-nos, el còmic és ideal?
8: Jo crec que sí. Jo crec que sí. El còmic és un gènere en el mateix i té un públic que ha estat educat per saber gaudir-ne i, a més, ser crític. I com una forma d'entreteniment és absolutament extraordinària. A més, implica sempre un component de concepcions culturals important, perquè has de refer què va entre un dibuix i un altre, a banda del text.
7: Com se't va ocórrer doncs, dedicar o fer la teva tesi doctoral a un tema tan concret com l'humor a la literatura infantil i juvenil des del 1904 fins al 2010, David? I, a més, vull dir que s'ha de dir que et van donar la màxima nota, un cum laude. Més no es pot donar.
8: Sí, és fins on va arribar. Mira, jo sempre explicava contes als meus fills a l'hora d'anar a dormir. I quan em tocava fer un tema de doctorat, vaig dir, home, què té sentit per mi? Perquè un doctorat implica moltes hores de feina, moltes hores de sacrifici en el que és tot en vida familiar. És molt complicat, i excepte que sigui un tema del qual més o menys t'enamores, és molt fumut. I jo vaig pensar que la narració o el sentit de l'humor en la narració, especialment oral, sobre contes per criatures, era extraordinari. I vaig començar a fer recerca, i això em va portar directament a la revista Patufet i més directament encara a Josep Maria Folch i Torres. I aleshores vaig dir, oh, això és el meu món, jo vull explorar això, perquè aquí hi ha bàsicament el suc absolut de l'humor català. I per això m'hi vaig posar.
7: Segons deia en una cançó País Petit en Lluís Llach, el meu país és tan petit que es veuen tots els campanars o una cosa així, ara no tinc el text aquí, però més o menys així. Diguéssim, Catalunya, país petit però ric en còmics, en podíem dir?
8: En humoristes. El món del còmic recent a mi se m'escapa, però gent que fa obra escrita, narració amb humor, moltíssima i de molt alt nivell.
7: David, els que ja tenim una edat, quin paper hi juga una revista que m'imagino que encara s'edita, que es diu Cavall Fort?
8: Cavall Fort reprèn una tradició catalana d'adreçar-se a la canalla, que es va trencar arran de la Guerra Civil. Fins aleshores, la revista Patufet havia estat el gran revulsiu de la llengua catalana, de l'humor català, perquè era un tipus de revista que podien llegir les criatures, llegien els pares, les mares, les tietes, els avis, que les passaven entre els veïns, sortia cada setmana, i era l'emoció de cada setmana, 15 dies, durant pràcticament 30 anys. I després de la guerra va quedar un buit marcat culturalment, perquè tota aquesta gent havia estat menjant sempre de l'humor d'unes vinyetes de còmic relativament elementals, perquè no hi havia massa domini del tema encara, però que donava molt de joc per compartir i per riure. Doncs, un cop acabat Franco, casualment, uns quants intel·lectuals, evidentment protegits per l'Església, em sembla que al voltant del bisbat de Vic, decideixen formar aquesta revista Cavall Fort.
7: El Cavall Fort,
8: també hi havia una altra, una altra paral·lela, que és l'Infantil. I l'Infantil és una versió feta sobretot per la canalla molt petita. Llavors, a Cavall Fort agafava més el que seria adolescents, joves adolescents, i potser hi ha gent gran, perquè els escriptors de primera fila eren treballant allà. Més endavant, com les redaccions es van unir, no? I més o menys treballaven juntes les dues revistes.
7: Darrera qüestió, i donem pas a altres companys. David, des del punt de vista que hi ha contes per infants i contes per adults, val? També hi ha còmics per adults?
8: Jo crec que sí, però qualsevol obra que estigui ben feta et fa pensar molt. I també has de ser molt present que l'humor canvia molt. Ara m'havia pensat en el Tintín. El Tintín té una època, no? I jo recordo que hi ha el Tintín en el Congo, amb una escena que el Tintín dispara i està mantant un antílop. I a la següent escena torna a sortir l'antílop i torna a disparar, i torna a disparar, i torna a disparar. Passes la vinyeta i hi ha una pila d'antílop mort.
7: Sí.
8: Cosa que avui dia això seria... Avui no seria avui políticament correcte.
7: Sacrilegi, sí.
8: Evidentment, però en aquell moment feia riure molt. En aquell moment estava usant les tècniques del còmic i podien riure els joves, els grans i els més grans. Vull dir, això ha seguit així. O sigui que segueix la tècnica del còmic i també segueix l'evolució de què és l'humor acceptable o no.
7: Doncs acabem, David. Visca el còmic per riure. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic. Adéu.
8: I a riure. Gràcies.
7: Adéu. Adéu.
6: Gràcies, Dani. Seguim parlant del sentit de l'humor. Riure, ja ho sabem, és genial i saludable, però hi ha una norma bàsica. El bon humor mai ha de fer sentir malament a una altra persona. Marc Tresserres, quina diferència hi ha entre una broma divertida i el que vindria a ser, doncs, una burla?
9: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs, a veure, la clau és força senzilla. No és el mateix riure amb una persona que riure's d'una persona. És a dir, quan riem plegats d'un acudit o d'una situació, tothom passa una bona estona, val? Però quan riem d'algú que s'ha equivocat o d'un defecte seu, ja no és humor. És justament el que dèiem, no?, d'una burla.
6: Perquè ho podem entendre tots, perquè sembla que la teoria a vegades doncs, tots l'entenem, però sí. La pràctica després és ben diferent. Posa exemples concrets.
9: Sí, doncs mira, per exemple, què passa si algú ensopega al carrer o a la feina i cau a terra? Doncs que si la persona cau, no s'ha fet mal i ella és la primera que riu i diu, oh, quina relliscada, per exemple, no? Que burro he sigut, oh? O que sapastre, no ho sé, per dir alguna cosa. Doncs tots podem riure amb aquesta persona i això és riure plegats, no? Però si la persona s'ha fet mal o té vergonya o entristeix, no ens anem de riure mai. El primer que hem de fer és apropar-nos-hi i dir, ei, estàs bé, et puc ajudar... que és bàsicament, Gemma, tenir empatia.
6: Sembla una mica com si ho estiguéssim explicant per nens petits, però és que realment hi ha persones adultes que en teoria són adults funcionals, però que no ho semblen al final.
9: O són adults funcionals amb la feina que fan, però a nivell emocional estan encara... Bé, necessiten una mica d'hores de pràctica.
6: I per saber si una broma ha sortit malament o ha fet mal, ha ferit, com ho podem saber, això?
9: Clar, això és complicat, però crec que simplement fixar-s'hi i tenir una mica d'ull, no?, i vista. Com has dit tu, en teoria, nosaltres ja com adults, els nens els hi pot costar més i ho van aprenent, no?, amb els anys, però nosaltres, per exemple, només cal mirar la cara de l'altra persona, perquè al final estem acostumats a interpretar com li ha sentat una cosa a una persona o a l'altra, sigui bona o dolenta, quan mirem, no?, la seva cara. Llavors, si la persona no somriu, mira a terra o es queda en silenci, la broma ha fet mal, i en aquest cas no s'hi val a dir allò de que segur que algun cop ho has escoltat, Gemma, de, home, només és una broma, no t'enfadis, saps? O el més valent, en aquest cas, i educat, fins i tot et diria, seria dir, ostres, perdona, no et volia fer mal, potser no cal que li diguis davant de tothom, però al cap d'uns minuts, si el pots agafar a soles aquesta persona, dir-li, ei, em sap greu, no m'esperava que anés així.
6: Parlem també de les situacions més típiques que ens trobem doncs, en el nostre dia a dia, sobre bromes que al final no són bromes i que el que fan és ferir a l'altra persona.
9: Doncs mira, el comentari sobre el físic o la roba, que aquest... A tu te l'han fet alguna vegada?
6: Alguna broma respecte... Segur que sí, però em haig de pensar una mica. Però mira, per exemple, l'altre dia tinc un exemple molt clar. Vaig quedar amb la meva millor amiga a un bar i va aparèixer una tercera amiga que no és que sigui molt amiga, més aviat coneguda, no? I es queda mirant a la meva amiga i la meva amiga s'havia maquillat i normalment no es maquilla i li va dir ostres, que lletja que estàs maquillada d'aquesta manera i clar...
9: Li va dir això de debò?
6: Sí, li va dir això perquè normalment no es maquilla i li va dir és que tu sense maquillar estàs guapa però maquillada estàs horrible.
9: I com si li hagués demanat, també, és l'opinió, eh?
6: Sí, jo em vaig quedar a quadros.
9: Com va reaccionar la teva amiga? Va fer alguna de les coses que hem explicat, de baixar la mirada, quedar-se en silenci?
6: Crec que no li va contestar, o sigui, no es va posar al nivell i no va seguir la conversa, però no li va sentar bé.
9: Home, evidentment, és que justament era un dels comentaris que ara t'anava a dir, no?, que, home, riure-se'n d'algú, per molt que no ho facis amb mala fe, home, què vols que et digui, tal i com ho va dir, no sé amb quines intencions anava, no sé si elles dues es porten molt bé, però en tot cas, independentment de qui siguin, és lletjíssim fer aquest comentari, com tu has dit, persones adultes crec que tu hauries d'estalviar això. A qui li va faltar empatia. M'agradaria veure si hagués sigut al revés.
6: Segurament, sí, sí. I què més ens pots explicar? Quines més situacions ens trobem?
9: Home, doncs, per exemple, riure's del ritme d'aprenentatge o de treball de cadascú a l'hora d'entendre les coses, que això a mi personalment em fa bastanta ràbia, perquè, bé, temps enrere, potser quan vaig començar a treballar, del que sigui, m'havia passat i fer comentaris com «Qué lenta ets» o «Encara estàs amb això?» a un company que potser necessita una mica més de temps. No és que no se'n surti, és que simplement potser no és tan ràpid, no?, com ho pot fer algú altre. Mm. A mi, personalment, no sé què en penses tu, Gemma, però a mi això em fa molta ràbia.
6: Sí, no és una broma de bon gust riure's del ritme d'una altra persona. Més coses.
9: Similar a això, doncs entendre una instrucció quan no has entès alguna cosa. Clar, molts de nosaltres, de vegades, per què no tornem a preguntar alguna cosa que no hem entès? Per exemple, Gemma, tu perquè si t'ha passat, per què no tornes ara a preguntar-ho?
6: Per vergonya.
9: Al mateix moment. Ah, però vergonya per què?
6: Perquè pensin que sóc tonta.
9: Clar, i que et puguin jutjar o criticar simplement per tornar-ho a preguntar i no haver-ho entès a la primera. Val? Doncs aquesta és una altra situació que fins que no t'hi trobes i no ho has viscut tu de primera mà, jo crec que és això, ningú n'és ensenyat, llavors. I què, que no sàpigues fer una cosa? Vale, doncs te la torno a explicar. Hi ha gent que té més o menys paciència, això ho puc entendre, no? Si l'altra persona no està escoltant-te, però si t'està escoltant i mostra interès, coi, si no ho ha entès, tingues una mica de delicadesa i empatia a dir, ei, que a mi això em podria passar, va, t'ho torno a explicar, perquè potser és algú que necessiteu els dos, no?, per exemple.
6: Total.
9: Doncs Marc, aquesta seria una situació.
6: Anem curtets de temps, si vols en fem una última situació, doncs, que ens trobem.
9: Val, doncs, per exemple, excloure algú dissimuladament, amb rialles internes, és a dir, fer bromes o mirades còmplices entre dues o diverses persones davant d'un altre i aquest, doncs, que no les entengui, no?, i se senti fora del grup. I jo això ho trobo bastant lleig. Jo crec que pots fer bromes en algun moment en concret perquè li vols comentar alguna cosa al teu amic o amiga, però, ostres, si és constant i saps que hi ha allà algú més que no sap de què va, puc entendre que no li expliquis, però no cal que el deixis de banda. Potser li pots explicar, no?, aquesta persona en un altre moment.
6: Totalment. Marc, moltes gràcies. Fins ara.
9: Vinga, fins ara.
6: Vinga, som-hi, seguim parlant del sentit de l'humor. Doncs hem explicat que hi ha bromes que no fan riure, bromes que fereixen els altres, però ens volem fixar sobretot en el bon humor, en aquest humor saludable, i ho fem amb en Jordi Prats de Valls des de Ràdio Palafolls.

0: Sí, Gemma, de fet, avui, que és divendres, volem portar-ho cap al terreny teatral. Després farem agenda, eh? Però si avui parlem del sentit de l'humor, volem traslladar-ho, com dèiem, al món dels escenaris. És fàcil fer comèdia? És fàcil fer riure a la gent? Doncs parlem-ne amb l'actor Pol Beltran, que el tenim al telèfon. Pol, benvingut a l'Hora Maresma.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Gràcies per conversar amb nosaltres i deixa'm fer-te la pregunta ja directa. És fàcil fer comèdia dalt d'un escenari?
1: No.
0: Directament, eh?
1: Rotundament, no.
0: Doncs explica'm per què, tu que has fet tant comèdia com drama, on et sents més còmode?
1: A veure, jo sempre dic que és molt difícil fer comèdia. És molt més fàcil fer plorar que fer riure la gent. Perquè les emocions són molt finetes. I una emoció de fer plorar algú arribes molt abans que no pas al sentit de l'humor. No tothom tenim la mateixa sensibilitat amb l'humor. No tothom riu de les mateixes coses i a tothom li fan gràcia les mateixes coses. En canvi, sí que són molt més pragmàtics i molt més contagiosos a l'hora de plorar. Tu quan veus algú que està fotut o que està malament o que està plorant o s'emociona, t'interpel·la molt més que a algú que et fa riure, que faci riure, perquè potser aquell gag que tu et fa riure molt, el del costat no li fa riure gens.
0: Clar, però me'n vaig cap a l'altra banda. Pol, deixa'm preguntar-te. El públic, normalment, si tu els hi preguntes, és més fàcil que et diguin que prefereixen les comèdies que no els drames. És a dir, hi ha la mítica frase de que al teatre vaig a riure, no a plorar. Clar, des de l'altre punt de vista, no sé com podem, d'alguna manera, descontagiar aquesta situació, no?
1: És complicat, perquè sí que és veritat que ara mateix el públic que es veu en el món teatral i en els teatres, el que omple les plateres, la gent està tan cansada de drames en la vida quotidiana que quan va al teatre s'omplen molt abans potser les comèdies que els drames, però també

0: públic riu, és a dir, no s'ha acabat l'obra, però ja sents aquelles rialletes o el públic mica en mica es va contagiant i aquests riures cada vegada són més grans. Quina sensació trasllada això a l'actor?
1: Mira, aquesta pregunta és importantíssima. Quan tu surts a l'escenari, i tu també ho saps perquè ets mig actor, quan surts a l'escenari i estàs fent una comèdia i el gag que fas, la gent riu, els actors que estem a dalt de l'escenari et creixes. Quan tens un públic fred a baix, que a vegades ho diem nosaltres, hosti, que fred està la platea avui, això et frena i ja no surt igual. Però quan la platea riu, tu t'incrementes, aleshores ja entra una xispa diferent, hi ha un ritmillo diferent que fa que l'obra aquell dia faci diferent i potser aquell dia els gags farien més gràcia, tu posis una cara diferent, perquè clar, evidentment el teatre cada cop que poses escena, per molt que ho tinguis marcat, mai és igual. Per tant, en la comèdia, així com amb el drama i els musicals i tot això és diferent, amb la comèdia, si tu sents el riure del públic i sents el ha-ha-ha del públic, a tu t'interpel·len molt per poder seguir fent-ho i donant-te potser més llibertat al escenari.
0: Tot i això, deixa'm preguntar-te, perquè no tot el públic és igual i no totes les funcions surten igual, i en un moment en què el públic pot riure plenament en una escena, a la sessió següent no riuen. Això desanima?
1: Això, com diríem els catalans, destrempa. Destrempa molt perquè... Sí, sobretot és que cada públic és tan diferent. Vull dir, tu tens el públic d'un dimarts i no és el públic del dimecres, no és el públic del dissabte, no és el públic del diumenge. I el públic de les 4 de la tarda, quan es fan dauletes, no és el mateix que el de les 10 de la nit. Aleshores, fas una sessió a la tarda, a les 6 de la tarda, i la gent es trenca la caixa i tu surts amb una trempera brutal. I surts a l'altre i dient, vinga, va, que tornem a fer-ho, no? I l'altre no es riu ningú. I aleshores surts amb una sensació de dir, bueno, què és el que he fet diferent perquè no hagi res del públic? I realment tu no has fet res diferent. L'única cosa, perquè a més ha sortit de molta estrampera, l'única cosa és que el públic que hi ha platea és diferent i no tothom el riure o el sentit de l'humor li arriba de la mateixa manera.
0: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula quines sensacions respecte al sentit de l'humor tenen tant actors que estan dalt de l'escenari com el públic que està veient l'obra de teatre. Pol Beltran, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: De res, a vosaltres sempre.
2: Hey, temporada 2. Entro en el party.
3: Vinga, va, seguim avançant. Avui en Martí Capçada ens ve a explicar doncs, a tots els tipus de sentit de l'humor que existeixen. Humor negre, humor absurd, humor intel·ligent. Així que, Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, de divendres, i tu?
4: Sí, també de divendres, que ja s'agafa amb un humor diferent, venint al cas amb el programa d'avui.
3: Total.
4: I és que... Com tu has dit, Gemma, parlem del sentit de l'humor, una cosa que a tots ens agrada, però que potser no tots utilitzem de la mateixa manera. Perquè segur, et diria, que alguna vegada heu fet una broma a algú i algú potser us ha mirat amb cara de no entendre absolutament res. Mm. I és que allò que a una persona doncs, potser li pot fer moltíssima gràcia, a una altra li pot semblar la cosa més absurda del món. Així que, com tu has dit, Gemma, us vinc a parlar dels diferents tipus de sentit de l'humor. I després et preguntaré quin és el teu preferit, et sembla?
3: Em sembla perfecte.
4: Vinga, doncs comencem pel primer de tots, que és l'humor absurd. És aquell que juga amb situacions sense sentit, inesperades o surrealistes. La gràcia està precisament en que no sabem ben bé per què ens està passant allò. Com més inesperada és la situació, més ens pot fer riure. Després passem a la ironia, que és molt habitual en el nostre dia a dia. Consisteix a dir una cosa quan en realitat volem transmetre just el contrari. Per exemple, si ens passem 2 hores esperant a que arribi el tren de Rodalies i quan finalment apareix, diem, bueno, molt puntual avui, doncs clarament no estem felicitant el servei, sinó que estem fent ús d'aquesta ironia.
3: Jo en tinc una d'ironia.
4: A veure, digue-la.
3: Martí, saps comptar?
4: A veure, no, bueno, sí, a veure, sentiria que sé comptar. Però...
3: Doncs no comptis amb mi.
4: Ah, ja me la sabia, aquesta t'he fet aquí el teatrillo una mica.
3: Molt bé,
4: però
3: molt
4: sí,
3: bé.
4: Però sí, seria un dels casos, correcte. Passem a la següent, que també tenim el sarcasme, que podríem considerar una versió més punyent de la ironia. És que et diria que és potser la que has utilitzat
3: sí,
4: tu, Gemma.
3: Sí, podria ser.
4: Sí, la posarem en aquesta categoria. És aquell humor que pot tenir potser una miqueta més de mal

0: la llet. Un comentari que et fa riure, però que també deixa clar que algú està criticant una situació. Un altre tipus, que l'hem parlat abans amb en Marc una mica, és l'humor negre, que busca fer riure a partir de temes seriosos, tràgics o que habitualment considerem tabú. És probablement un d'aquells tipus d'humor que més divideix opinions, ja que hi ha persones que troben una manera de relativitzar situacions difícils i d'altres que consideren que hi ha temes amb els quals no s'hi hauria de fer broma. També tenim l'humor d'observació, molt típic dels monòlegs. Aquí la clau és agafar situacions que vivim tots i trobar-hi la part més còmica. Per exemple, anar al supermercat, intentar aparcar, discutir per qui ha de baixar les escombraries o aquella típica situació en què obres la nevera 5 vegades esperant que hi aparegui alguna cosa nova. Després passem ja, anem acabant, a l'humor autocrític, que et diria que és el meu preferit, que consisteix a riure's bàsicament d'un mateix.
1: Aquest l'utilitzes molt tu, Martí? Aquest humor autocrític?
0: Sí, t'ho anava a dir, Jo et diria que em regeixo molt amb la ironia i amb aquest humor autocrític, perquè, bueno, m'agrada, no sé, tirar-me una mica de pedra sobre la meva teulada, però també és símptoma de prendre's bé les coses. Mm. Com he dit, és aquell sentit de l'humor que et fa riure de tu mateix, de les nostres manies, dels nostres errors, inseguretats, o bé de situacions incòmodes que ens han passat. Sovint és un humor que funciona molt bé perquè és fàcil que el públic s'identifiqui. També hi ha l'humor basat en els jocs de paraules, que aprofita els dobles sentits, expressions o paraules que poden tenir més d'un significat. És aquell humor que, quan està ben trobat, et fa pensar: ostres, per què no se m'havia acudit a mi, eh? Sempre fa com aquella ràbia quan algú treu un joc de paraules xulo, t'hagués agradat fer-lo tu. Doncs bé, el posem en aquesta categoria. I evidentment doncs també hi ha l'humor físic, el de les caigudes, els gestos exagerats, etc, etc. Perquè l'humor, Gemma, depèn molt de la persona, del moment i del context, ja que una mateixa broma pot ser boníssima entre amics i no funcionar gens bé en una altra situació. Així que ara la pregunta te la faig a tu, Gemma. Tu quin és el teu? D'aquests que he dit, amb quin et quedaries?
1: Jo et diria, Martí, que el sentit de l'humor que més m'agrada és l'humor absurd. Crec que és el que més riure em fa. De fet, si vols, et puc dir un altre acudit. A veure si aquest t'agrada.
0: A veure.
1: En què s'assembla? Un tren i una cadira.
0: Aquest no el sé, veus?
1: Que el tren va cap a Kansas City i la cadira és per City Kansas.
0: Vale. Bueno. Va, posarem un aprovat just.
1: Tinc un parell més. Va, i acabem, vale?
0: Vinga,
1: dispara. A veure si podem riure una mica. I et saps l'acudit del iogurt?
0: No.
1: Ha, natural.
0: Bueno. Anem, seguim el nivell, una mica.
1: I el del zoo?
0: El del zoo, no, tampoc.
1: Lógico.
0: Aquest en castellà, eh?
1: Aquest en castellà. Martí, no te saps algun acudit, tu, o què? Tenim algun company de l'Hora Maresma que se sàpiga acudits? No, eh? Sembla que no.
0: Bé, jo me'n sé un, perquè és una mica verd, potser et diria.
1: Va, ens arrisquem.
0: Vinga, va, ens arrisquem.
1: Si hi ha conseqüències, seran per tu.
0: És que és molt de quan era petit, o sigui que aquest sí que li fa gràcia a nens de 5 anys, però jo deia que hi havia un home que tenia els pèls del cul tan llargs, que un dia es va tirar un pet i va morir a latigazos. Què et sembla?
1: Fastigós.
0: Ja podem tancar el programa després d'això.
1: Mare meva, quina barbaritat, Martí. És que no és que sigui verd, és que és escarós.
0: Ja, és que quan l'estava explicant he pensat, no, realment verd no és la categoria. No. Sí, vull dir, escatològica, posem.
1: A fuetassos, no? Seria en català?
0: Exacte, sí, a fuetassos. No sé si està ben dit, però sí.
1: Sí, molt bé, Martí. Doncs em sap
0: greu
1: haver-te incomodat amb aquests acudits tan dolents, però vaja, n'havíem de
0: fer
1: algun per donar una mica de sentit de l'humor al programa. Martí, fins ara, gràcies.
0: Fins ara, Gemma.
1: I vinga, va, deixem de costat el tema del dia de moment per fixar-nos en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
2: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies, amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
3: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Va, som-hi, seguim avançant. Ara ens fixem en les xarxes socials. Aquesta setmana qui s'encarrega d'explicar-nos a què es parla a les xarxes és l'Oriol Leo, des d'Arenys. Oriol, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
1: Molt bé. Comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
4: Sí, doncs mira, del Maresme destacarem que l'arxiu comarcal d'aquí, del Maresme, ha culminat els treballs de digitalització i publicació en línia dels llibres d'Òbits i dels espèculs conservats en el fons documental de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Una actuació que permet preservar aquesta documentació històrica i facilitar-ne la consulta per investigadors, per estudiants i també a la ciutadania. Què són? Doncs mira, els llibres d'Òbits constitueixen una font excepcional per estudiar la demografia històrica, la mortalitat, les pràctiques funeràries i les formes de beneficència vinculades a l'hospital. Al seu torn, els espèculs són llibres de registre i control de rendes, censals i altres drets econòmics. Aporten informació de gran interès sobre la gestió patrimonial de la institució, els mecanismes de finançament de l'assistència hospitalària i l'evolució econòmica de la ciutat al llarg dels segles. Aquestes imatges digitalitzades ja es poden consultar a través del cercador d'arxius de la Generalitat de Catalunya, Arxius en línia.
1: Molt bé, i el món què passa?
4: El món el tenim fotudet, eh? Els Estats Units preveuen retransmetre en directe un afusellament, l'afusellament de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre de l'exèrcit que el van condemnar a mort per matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas. Això va ser el 2009. L'execució està prevista per al 3 de desembre i serà la primera que duguin a terme les forces armades nord-americanes des de l'any 61 i la primera per afusellament des de la Segona Guerra Mundial. Doncs bé, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va anunciar que aquesta execució seria pública. Ens assegurarem que la gent ho pugui presenciar, va dir en un vídeo difós a les xarxes. Un funcionari del Pentàgon va confirmar posteriorment que sí, que aquest afusellament es retransmetria en directe, tot i que no en va concretar els detalls. En ser preguntat sobre si Hassan havia fet alguna petició final, doncs van respondre que no els importava i que ja ho veuríem el dia 3 de desembre.
1: Molt bé, i el tema curiós, quin és?
4: Doncs el tema curiós el trobarem avui a Lloret, una comarca veïna, perquè tenen un agent de turisme, però un agent virtual, és una imatge d'una persona, però és intel·ligència artificial i tu li pots preguntar qüestions relacionades amb el turisme a Lloret. Es diu La Dona Marinera i ha registrat 1.660 converses úniques i 4.100 missatges des de que ho van posar en marxa. Funciona a les 24 hores del dia i ha generat una mitjana de dues consultes i mitja per conversa. Un element rellevant que té és que el 37% dels missatges s'han registrat a partir de les 5 de la tarda, que és fora de l'horari d'atenció habitual. Per tant, la intel·ligència artificial ho pot seguir fent. Això demostra un paper important com un canal complementari a les oficines de turisme clàssiques. Des del mòbil es fa el 73% de les interaccions i els mesos amb més volum de consultes són agost i setembre. Consultes que senten principalment en informació pràctica, amb les platges, les cales que hi ha a prop de Lloret, mobilitat. També és un assistent multilingüe que integra en un únic entorn informació sobre això que dèiem, les platges, la mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes, també serveis municipals, una de les primeres iniciatives desplegades dins una estratègia d'intel·ligència artificial 360 graus d'aquest municipi salvatà per millorar la seva experiència turística.
1: Perfecte, doncs va, ara anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui, Oriol?
4: Doncs mira, m'ha anat molt bé que acabéssiu aquesta primera hora de programa explicant acudits, boníssims, per cert. I avui el que preguntem és això, expliqueu-nos un acudit. Sabeu algun acudit? Doncs vinga, ni que sigui curtet, allò ràpid, ens el podeu explicar. Més que una pregunta, avui és una petició. Sabeu algun acudit? Doncs expliqueu-nos-el.
1: Molt bé, perfecte. Doncs si en rebem d'algun bo, ja l'explicarem per antena.
4: Vinga.
1: Molt bé, Oriol, fins ara.
4: Fins ara.
1: Vinga, va, com cada divendres, és moment de fixar-nos en les estrenes destacades de la setmana, cinema, pel·lícules, sèries, plataformes, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui no he trobat, aquesta setmana no he trobat gaire cosa així potent, perquè hi han tres o quatre pel·lícules potents com Verity, com la pel·lícula del marit de la Penélope Cruz, que no em surt, en Javier Bardem, que són de llarg recorregut, i per tant, doncs, per exemple, he trobat El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin. Qui és Aaron Sorkin? Per exemple, guionista de La red social, de la història de Facebook, que resulta que no és del Zuckerberg, sinó que el Zuckerberg li va fotre amb un altre pobre tio. Val? Uh-huh. Has vist aquesta pel·lícula, no? La red social?
1: Crec que sí, però no és aquesta, no?
5: No.
1: És un altre.
5: És el director de la red social. El precio de la red és la que s'estrena avui, en concret, i també dirigida per Aaron Sorkin, que també és el guionista de la red social.
1: Vale.
5: I director també del Juicio de los Siete de Chicago, una pel·lícula que està a Netflix.
1: Molt bé.
5: No l'he vist, però que està a Netflix. Val? El repartiment, Jeremy Allen, White i Mike Madison, entre d'altres. La sinopsi, basada en una història real protagonitzada per Frances Haugen, enginyera de Facebook, que col·labora amb el periodista Jeff Horwitz, un reporter del Wall Street Journal, per destapar els secrets més guardats de la red social. M'imagino que és de les xarxes, que és una continuació o un paral·lelisme amb la red social, la primera pel·lícula que va fer. També he descobert que aquest home, el Sorkin, no s'hi mata gaire, sinó que tot, amb tot el que treballa, perquè ho he mirat a la seva trajectòria, són adaptacions de llibres. És a dir, el tio no s'hi mata gaire.
1: Uh-huh.
5: Vull dir, si li agrada un llibre, doncs compra els drets i li fot canya.
1: Molt bé.
5: També és un mètode. I recordar que la setmana passada es va estrenar Escape Room 2, val? Que si us ha agradat Escape Room 1, són els mateixos. És una pel·lícula catalana, protagonitzada pel Joel Joan, Ivan Massaguer, Paula Vives i Mònica Pérez. És un gènere de comèdia, evidentment, és un... quatre amics que, diguéssim, tenen un cert temps per sortir d'un escape room, si no, moriran. És això. Ens recordem que Ivan Massaguer, per exemple, és el Juli Soler de la pel·lícula, de la sèrie Gènesi, que aquestes tres últimes setmanes ho ha parat molt fort i que després anirà a parar a Netflix, sobre la història del Bulli restaurant de Ferran Adrià.
1: Perfecte.
5: Quan Massaguer. Doncs, i com que no hi havia gaire cosa així punyent interessant quan estrenes, recordar que a Sky Showtime, no tot és Netflix, no sé si tens Sky Showtime.
1: No, jo no en tinc.
5: Doncs ha començat la segona temporada de Tierra de Mafiosos, que és una sèrie de mafiosos brutal, que aquesta segona temporada te la van fent per un capítol setmanal, però està la primera, doncs, en tota, i aquesta temporada fan un capítol setmanal, ja van pel tercer, i està protagonitzada per Pierce Brosnan, que va ser un dels 007, Tom Hardy i Helen Mirren, una gran actriu britànica que ha fet molts, molts en papers. I també tens Prime Video, Gemma?
1: Sí, Prime sí que en tinc. Sí.
5: Prime sí, doncs s'ha estrenat la sèrie Carrie, basada en el llibre de Stephen King, Carrie. És la història de Carrieta White, una tímida, que no, va, no, no està gaire blanca, sinó que queda bastant vermella, una tímida adolescent amb poders de telequinèsia, la capacitat de moure objectes amb la ment, que pateix un terrible assetjament escolar i viu sota el control extrem i el fanatisme religiós de la seva mare, Margaret. Eh? O sigui, que és el... Van fer la pel·lícula fa molts anys, Carrie, i ara han fet la... La Carrie, però amb sèrie.
1: Té molt bona pinta, eh? Té molt bona... Estic veient imatges bueno, i té molt bona pinta.
5: Sí, ojo, tant que és terror de Stephen King, eh? Vull dir que va heavy, eh? El tema va heavy. Mm. Per gent que no tingui estómacs gaire... que aguantin, diguéssim, que aguantin el picant, que s'abstingui. Mm-hmm. Val?
1: Val.
5: Jo ja l'he vista, jo la miraré, vaig veure la pel·lícula el seu dia, m'agrada i tal, però vull dir que, diguéssim, que és terror, diguéssim, amb gran...
1: Amb sang, no?
5: Amb sang, intensitat i... Sí, sí, és una pel·lícula, diguéssim, de la primavera arriba amb tots els colors.
1: Molt vale? bé, però, molt bé.
5: Per entendre'ns?
1: Sí, molt això. Bé, perfecte. Doncs, Dani, doncs com ja sempre, vinga. Gràcies, fins ara.
5: Doncs a tu, adéu.
1: I després de parlar de cinema, tot seguit donem pas a l'agenda teatral amb en Jordi Pratsavalls.
6: Hola de nou, Gemma. Doncs sí, seguim amb la nostra missió de contagiar bon teatre a tots els nostres oients cada divendres des d'aquesta minisecció del programa Hora Maresma. Repassant una miqueta la cartellera teatral per a veure si ens acomanem algunes d'aquestes propostes. Com sempre, comencem per la nostra zona, pel Maresme. Podríem dir que els teatres comencen a escalfar motors. Ja fa setmanes que ho diem, n'hi ha que ja han presentat la seva temporada. De fet, hem de dir que a Pineda de Mar, per exemple, aquest diumenge s'hauria d'haver presentat temporada i estrenar l'obra de teatre Tots eren fills meus. De fet, no ho van poder fer per l'estat d'alarma i les fortes pluges que queien, però es poden comprar entrades disponibles per Tots eren fills meus de cara a les pròximes representacions. Us recordo el web www.ccrpineda.cat. Però encara hi ha més propostes teatrals aquest cap de setmana, que sembla que farà bo. Anem cap al Teatre Clavé, cap al municipi veí de Tordera, perquè l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot, ja ho avançàvem la setmana passada, estrena aquest cap de setmana El Nom. Serà dissabte i diumenge, 10 i 11 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda. Fins on serà capaç d'arribar una broma entre amics? De fet, és una d'aquelles propostes d'embolica que fa fort, que sempre diem en el món teatral. Entre copes de vi i rialles forçades, un joc aparentment inofensiu desencadena un espai incontrolable de retrets, de veritats i de secrets guardats durant anys, que farà que ningú acabi tastant la Meichuia, que és una de les propostes que hi ha sobre la taula per menjar del bufet marroquí de la Isabel que ha preparat. De fet, les entrades estan disponibles a www.teatreclavé.cat per les dues representacions i en cas que en quedin abans de l'inici de la representació, que serà a les 7 de la tarda al Teatre Clavé. De Tordera passem a la capital maresmenca, a Mataró, perquè també hi ha proposta teatral. Primer, el que farem és destacar la reposició del musical El Gran Showman, triomfaven l'any passat amb aquesta proposta de musical per Fires de Mataró i ara reposen aquesta proposta aquest octubre del 2026 a l'escenari de la Sala Gran de la Sala Cabanyes. La proposta, per qui encara no l'hagi vist, són els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Vaja, no fa falta que repassem l'argument d'aquest gran showman. Tothom haurà vist la pel·lícula i recordarà les seves cançons, que ara podrà veure i escoltar amb música en directe a la Sala Cabanyes. Però si anem al Teatre Monumental de Mataró, dues propostes que, doncs, no són obres de teatre habituals, però que jo crec que val la pena repassar. I és que demà dissabte hi ha la nit friki, amb les veus, atenció, de Bola de Drac del Super 3. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Monumental monumental, com dèiem, demà. I és que, amb motiu del recent doblatge de l'anime Dragon Ball Super en català, doncs s'ha creat un acte per a fans de la franquícia on es podrà gaudir en persona dels actors i de les actrius del doblatge que han posat veu a la sèrie De la teva vida, celebrant un acte únic i irrepetible amb la majoria d'aquestes veus de Bola de Drac al Teatre Monumental. Durant l'esdeveniment es podrà gaudir de la lectura en directe d'un guió original, escrit pel Dak Yal Magori i narrat per als actors de doblatge de Bola de Drac Super. També la projecció d'alguns fragments del documental exclusiu del doblatge de Bola de Drac Super i després també el sorteig de productes de Bola de Drac i moltes sorpreses més. Compten, atenció, amb una 25ena d'actors del doblatge de Bola de Drac Super, per tant, aquells fans no us ho podreu perdre. Les entrades les podreu comprar a través de www.tubunculturamataró.cat i encara al Teatre Monumental, un espectacle de poesia, aquest per demà passat, diumenge, a partir de les 5 de la tarda. Poesia en viu, 20 anys de poesia i música. De fet, és un espectacle especial degut al Poesia en viu, que és un programa de Mataró Ràdio que celebra el seu 20è aniversari. Un acte que serà gratuït, conduït per la seva presentadora. I preparant aquesta secció estava pensant, aquesta setmana hem parlat d'humor. De fet, és el motiu del programa d'avui, el tema a tractar. Doncs una proposta per riure d'aquelles d'improvisació que trobareu al Teatre Muntaner de Barcelona. Molts de vosaltres, de ben segur, ja haureu participat d'aquest espectacle Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació divertit, arriscat, original i modern que inaugurarà el recuperat Teatre Muntaner. Després d'11 temporades triomfant a Madrid, arriba a Barcelona la comèdia més hilarant dels últims anys. Les propostes inesperades del públic donen lloc a personatges desbocats, situacions insospitades, reptes impossibles, balls fins i tot sorprenent, cançons i altres propostes. Tot s'alinea per oferir 8 números diferents, cadascun més arriscat i ocorrent, que conformen l'espectacle d'humor que està revolucionant la cartellera i on el públic també hi participa amb les seves propostes. A partir del pròxim 17 d'octubre, al Teatre Muntaner, Corta el cable rojo. Les entrades, òbviament, també les podeu comprar a través d'internet. Esperant, doncs, que aquestes propostes us agradin, hem fet una miqueta d'agenda teatral. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, arribem al final del programa d'avui. Ara és moment de descobrir diferents propostes i projectes tecnològics de la mà de la Laura Espanyol. Des d'Ona Malgrat. Laura, avui què descobrim o a qui descobrim?
7: Doncs sí, Gemma, avui descobrim el projecte tecnològic White Jacket amb el CEO de l'empresa, Albert Loma. Bona tarda, Albert.
8: Molt bona tarda.
7: Explica'ns què és White Jacket.
8: Doncs mira, White Jacket va sortir fa realment 3 anys, va sortir del meu projecte de final de grau i és una armilla per a persones amb discapacitat visual. Les ajudem a trobar els obstacles que hi ha al seu voltant i ara, d'un temps cap aquí, doncs hem aconseguit fer guiatge.
7: D'acord, i com va sorgir la idea? Perquè és una proposta innovadora ja no només a nivell tecnològic, sinó a nivell social.
8: Bueno, va ser molt natural. Jo al final de la meva formació vaig estudiar enginyeria informàtica i disseny i producció de videojocs i em vaig posar una limitació, que és que jo volia crear una cosa que li queria solucionar un problema que no sigués meu, no? Vaig començar a parlar amb diferents persones amb discapacitat visual, em van explicar al final les dificultats que tenien de mobilitat en el seu dia a dia i vaig trobar que aquí podia aportar molt utilitzant la tecnologia que jo coneixia i especialment una tecnologia treta dels videojocs, que és la realitat augmentada i la realitat mixta, no? I aquí és on, juntant conceptes i fent pluja d'idees, va sortir aquesta idea, no?, de combinar vibració per indicar coses de l'entorn, no? Obstacles, direcció. I a partir d'aquí, doncs, ho vam anar evolucionant, vam començar a provar amb persones amb discapacitat visual i la resposta va ser molt, molt positiva.
7: I com funciona? Perquè esmentes que la pròpia armilla vibra en
8: sí.
7: Diferents llocs o sempre al mateix lloc? Com
8: no, és? Realment funciona. El que tenim són diferents motors de vibració repartit per tota la part superior del cos i llavors d'aquesta forma som capaços, per exemple, quan estàs caminant, d'indicar un obstacle a la part superior. O, per exemple, indicar la direcció que has de seguir. Una part important que tenim és que la nostra armilla està equipada amb intel·ligència artificial, llavors en temps real el que està veient l'entorn i està veient tot el que està passant al teu voltant, un obstacle, una persona que es creua, un cotxe que està a la vorera, no? I és capaç d'evitar aquest obstacle i, a més, fer un guiatge molt, molt interessant per persones amb discapacitat visual.
7: I clar, en quines funcions del dia a dia ajuda l'armilla als usuaris?
8: Doncs mira, t'explico un exemple molt, molt senzill. Al final, nosaltres el que fem és a recintes, per exemple, un centre comercial, fem un escaneig, no? I llavors amb aquest escaneig som capaços de posicionar pues, les coses més importants, per exemple, les tendes, els serveis, on estan les escales, etc. No? I llavors, a partir d'aquí, la nostra jaqueta, pues, com té intel·ligència artificial, l'usuari, amb un llenguatge natural, pot navegar per intenció. És a dir, arribar al centre comercial i dir jo vull comprar-me unes sabates noves. I a partir d'aquí, la intel·ligència artificial li respon, pues mira, tens aquestes tendes, a quina t'agradaria anar? L'usuari selecciona i en el moment que selecciona, amb llenguatge natural tot, òbviament, comença a vibrar. I aquí, simplement seguint la vibració, arriba a la seva destinació. I aconseguim una cosa que és, per mi, genial, que és autonomia. És una cosa que una persona amb discapacitat visual seria impossible que realitzés pel seu compte, no? Però ara pues, és capaç de fer-la i bueno, suposa un canvi genial a la seva vida.
7: Clar, i abans parlàvem de la vibració, però entenc que també deu portar càmeres perquè la intel·ligència artificial pugui veure o detectar si es creua una persona o l'espai en el que està l'usuari, veritat?
8: Sí. De fet, la càmera que porta és un propi dispositiu mòbil que es pot acoplar a la part davantera de la jaqueta, a la mateixa part on estan els motors de vibració. D'aquesta forma, deixem les mans en llibertat, que és un punt molt important perquè d'aquesta forma es pot combinar la nostra jaqueta amb altres elements d'assistència, per exemple, el bastó.
7: Clar.
8: I llavors, d'aquesta forma, el bastó li proporciona una seguretat, no? d'evitar obstacles al davant, tot i que la nostra jaqueta també ho fa, però bueno, és una doble validació, i la nostra jaqueta li proporciona aquesta capa d'intel·ligència i de guiatge per un entorn totalment desconegut. No? Llavors, amb el seu propi dispositiu mòbil, pues, té aquesta autonomia. No?
7: I com ha estat la col·laboració amb Eurecat per dur a terme aquest projecte?
8: Doncs mira, Eurecat porta sent el nostre partner tecnològic des de fa més de 2 anys. Hem desenvolupat també doncs, tota la part d'electrònica tèxtil, de teixits, i seguim treballant amb ells pràcticament cada dia. I ha estat clau en el desenvolupament del White Jacket i ara, d'un temps cap aquí, també en la fase productiva.
7: I col·laboreu amb altres entitats de Mataró o del Maresme, per exemple?
8: I tant, nosaltres tenim la nostra seu a Tecnocampus, també, òbviament, tenim els nostres clients, que, per exemple, són centres comercials o grans recintes, però també ens agrada dir que col·laborem amb, per exemple, l'entitat Cat City Lab, que ens ajuda i ens està impulsant moltíssim per validar i fer proves amb usuaris, i la veritat és que és genial tenir el seu recolzament, i, a més, proper, i ho tenim molt proper allà a Mataró.
7: Per acabar, on es pot aconseguir aquesta jaqueta? Si hi ha algun oient que no sabia que existia i la necessita, com la pot comprar o com es pot posar en contacte?
8: Doncs ara mateix, a través de la nostra pàgina web, whitejacket.es, ara mateix l'estem oferint només a recintes i esperem que en els pròxims mesos pues, directament els propis recintes la proporcionin, no? Recintes com hospitals, estacions, aeroports, fins i tot, centres comercials. I bueno, finalment pues, arribarà als usuaris finals. És el nostre objectiu.
7: D'acord, doncs moltes gràcies per presentar-nos el vostre projecte a la ràdio i esperem que d'aquí a poc ja el puguin accedir-hi tots els usuaris.
8: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i doncs bé, hem parlat del sentit de l'humor, dels diferents tipus d'humor que existeixen i nosaltres doncs pleguem, és divendres i tornem la setmana que ve, però atenció perquè dilluns és festa, així que ens podrem tornar a escoltar el dimarts. Adéu, que passeu un bon cap de setmana i un bon pont.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident de prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Danca 54. No ho vull dir.
6: Sí, carinyo, ho hem de dir.
5: Anna Morgades.
6: Anna? Com dius? Anna?
5: Anna Morgades.
6: Morgades.
5: Morgades.
6: Morgades. Valdosera.
5: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abelles, dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... Com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. I amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tota aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tota aquesta sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat, perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys...
0: Amb 15 anys
2: em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament tenim una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Mm-hmm. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Seguro, a l'empresa que sigui, i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte, amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és un personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro. Carioca,
2: i el lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé. És que ara... això de les anècdotes... Pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era amb una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i i ho recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar una Espanya. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: escolta'm, ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvà, original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey, que no un Donald. Ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, i era molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixa'm en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que hi va haver... va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema dels caracoteros del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre... Que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urban, sempre vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè, dissortadament, moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà, amb aquella solitud, vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, ah, però és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar,

0: informació i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
1: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar a dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren a aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte. Estan totes... En el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació. Evidentment, les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo les vaig dibuixar en color que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
1: L'has de posar al dia per una nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que vam parlar? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
2: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a

0: Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida. Però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno.
1: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
2: Sí, exacte.
1: Era el lloc idoni, aquí.
0: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80, sí, del Miqui, sí, sí, i el Dani Toral.
2: Com bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil. Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet allà va ser una meravella.
2: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
2: coses.
0: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, hi ha dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
2: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
2: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Celentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt, i llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix, la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical, creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles. I Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin fos un gegant de notes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí i Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar i, clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de carat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això. I, a més, és una història d'amor.
4: I, a més, que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volia més que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure. Però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és, gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a vora mar i hi havia una gentada. I ara se m'ha robat. Que et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra. Però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim si d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca del meu tiet, i bueno, tot una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
8: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
9: Premià de Mar en 3 minuts.
8: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. Només Pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana, un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Ani Maresme pel proper...
6: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de focs ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
11: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas Adif, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
10: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin dos o tres i el 150% als que tinguin quatre o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
10: I el president espanyol, Pedro Sánchez, no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.
13: Estàs escoltant?
14: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
15: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
16: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
17: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels criptobros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals, però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges, més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal? Ei, tu saps què? Que tinc la meva botiga geologia365.com, i pots entrar quan vulguis. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm.
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: Doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que et vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser
3: bueno,
1: no era el teu,
3: no jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit amb què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: I que bé que n'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer el de teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna, i ja està. I ja ha guanyat diners. I ja està.
1: No serveix per res, i aquella persona ja té la butxaca plena, i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta
1: bàsicament... No hi ha un contravalor.
3: Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, els que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Va, tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Si val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, tenia 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O meravellí, si ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, eh? També que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: per aprofitar-se, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca. I per això es van inventar les monedes. Saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí, sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no ha estat manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llima una miqueta aquesta, llima una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: el metall.
3: Vol dir que el
1: material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale, sí. Guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall.
1: Un valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'Estat. És un xec,
1: és un pagaré, no? És un pagaré.
3: Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'Estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros, el mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré.
1: Que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha, si fas la pregunta, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc.
1: Les reserves, no? Les famoses reserves d'or.
3: Això ja no és cert. Per exemple, el patró ara al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no ells sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament,
1: 71.
3: Richard Nixon va suspendre la comptabilitat, aquesta la comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha d'haver algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si
3: no... Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor a contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si us hi dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que, més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic, no?
3: És això. Són uns i zeros al final. Sí. Però, esclar, em dius, ara, els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però és que la teva moneda, la moneda de circulació normal dels estats, tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats. Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No,
3: he
1: clar,
3: de pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda amb oficial. Diguem.
3: Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això.
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament,
3: exacte,
1: per regular això, no? Els tipus d'interès...
3: Sí. Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner. Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès. Quan anem bé, baixem els tipus d'interès. Doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sostent. És a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no, té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats, són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, esclar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure, bueno. Què vol dir lliure? Lliure també vol
3: lliure
1: dir que és inestable,
3: no? Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la, com ha fet algun magnat dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no,
3: treu-me.
1: Perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor del moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i sí, ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt. És una bestiesa.
1: Sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor. O sigui que... I després hi ha històries com que fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou. Biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ser dolent de James Bond... Per això t'ho dic, que aprofita el tirón del tema
4: és molt car. I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que... El que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies... Poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No me n'he acabat de sortir,
1: No? No t'has sortit bé? No has trobat víctimes suficients? O com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys. Ja
1: sí,
4: sabem,
1: tens, no? Aquest vici. Sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat? A veure?
4: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
4: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, però això...
4: Cienciologia, no sé, que Tom Cruise no li van deixar ser James Bond i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, pot dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo...
3: Però abans, a més... capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer el de la Terra no és plena?
4: Sí, he estat mirant. Ai. I també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
3: Sí,
4: m'hauria plantejat... Pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? I això em sembla que ja s'ha fet, però, sí. Escolta, però, clar, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
4: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també que la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això, ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
4: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. Uh-huh. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
4: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
4: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, sí. Dic, es van transformar en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
4: un detall.
1: Bastant sòrdid.
4: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
4: I no és metafòric.
3: Mare de Déu.
1: Però llavors...
4: Bé, sí, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Vull dir que també és un tema que donaria part.
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
4: Superació personal.
1: Superació personal. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
4: Però bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... Doncs va, anem a... Comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
4: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
4: He agafat un exemple de cada. No sé si us fa gràcia que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
4: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Rampton.
1: Institut Rampton, atenció.
4: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
4: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc. En aquest cas, el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
3: Judy Zebra?
4: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom
4: separat,
1: polisíl·lab, eh?
4: Judy Zebra.
1: Ah, val. Dos noms.
4: Que
1: sí.
4: És una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre per... i es manifesta a través de... Vale. Després, o sigui, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
4: No,
1: és un ens eteri. Vale.
4: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight

0: que
1: I
0: per tant...
1: aquí, quasi bé, ens anirem acostant a allò del secret. Us en recordeu, allò del secret? Un
0: Sí,
1: dia en
0: sí.
1: parlarem, eh?
0: Això hem de fer un programa, també.
2: Quin secret?
1: Un
2: Bueno.
1: programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
0: Home, el resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Ramtan és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Per què
0: Perquè
1: no
0: tu
1: vols? Estem
0: podries
1: allà,
0: modificar,
1: ja hi som.
0: podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en
1: Clar.
0: una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou
2: No
1: pobres és perquè no
2: pesquis.
1: us, perquè us dona la gana ser pobres,
2: Perquè
1: efectivament.
2: voleu, home.
1: No perquè voteu a, no perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, no. És perquè us dona la gana ser pobres,
0: Això
1: efectivament.
0: dius, secta basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar. No sé què
1: Concepte, 5.000
0: penseu.
1: anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
0: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
0: He trobat,
2: Aquí, jo hi vull anar.
0: hi ha un exemple també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes, ràpidament, eh? Que us conec.
0: Sí. Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX.
1: Aviam.
0: La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algo així. Era
1: No sé, aquest senyor.
0: una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga. I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. Ells, la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure.
0: Però d'alt nivell, eh? Vull dir, no un llicenciat de coses, o sigui, gent catedràtics, o sigui, per
1: Doctors
0: exemple.
1: ben posats, molt bé.
2: Japonesos
0: Tenien un seny...
2: o de tot arreu?
0: Japonesos.
2: Akekubo, jo conec aquests, no ho sé.
0: Sí. No, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de Ciència, així és, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès, se m'entrevés amb
1: Molt
0: els
1: bon japonès, també, trobo. Molt bé, Albert.
2: Sí, no, però el
0: era
2: tens
0: un...
2: fluït, eh?
1: Sí.
0: Era un... Sí, moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg expert en genètica de virus,
1: Sí.
0: i es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: S'hi donaven
2: Hayashi.
1: ministeris, ells, eh?
0: Sí. I aquí molts científics es van anar juntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas sarín.
1: Ah.
2: Ui.
1: O sigui, que al final tot allò
0: Sí.
1: era una secta creada
0: Per produir gas
1: per atraure
0: sarín.
1: científics.
0: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas sarín, que per qui no ho
1: Sí.
0: sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat. I un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi. Si no ve, no?
0: Sí.
1: Has d'acabar
0: Bueno.
1: validant la teva tesi.
0: Allò,
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: si busqueu, doncs és el mític
1: Sí.
0: atemptat al metro de Tòquio. El va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics. 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que,
2: Mare
1: clar,
2: de Déu. Hi
1: final...
2: havia geòlegs o no, allà?
0: No.
2: És que no hi som mai. Veus? No hi
0: No.
2: som mai, els
1: Doncs,
2: geòlegs.
1: noi, ja tardes. Aneu-vos-hi
2: Sí.
1: posant. Eh?
0: Bueno,
1: Aneu-vos-hi
0: doncs...
1: posant, ja saps.
0: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havia de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: De fet, a veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi,
2: Sí.
1: tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no?
2: I
1: I aquí és
2: tant.
1: on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etc etc. Però
2: Sí.
1: és a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
2: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents. N'hi ha
1: Clar, ho ha dit
2: algunes
1: la
2: que sí
1: Laia,
2: que...
1: sí.
2: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya va publicar el 2021 que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8 és bastant, eh?
1: Bueno,
2: Sí.
1: sí, pensar que Pensava que em diries una mica més, però bueno, sí, un 5%...
2: Però fixa't, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia, inverteix menys del 10% del seu, del seu, de la

0: de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, eh? Però
0: no.
1: Clar, se suposa que has de tenir uns certs coneixements, no?
0: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, eh?
1: CNMV, sí.
0: Si no és en català, has de dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
0: Van dir que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
0: Exactament.
1: Vale.
0: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne un coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi,
0: sí,
1: no sé tu, eh?
0: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneiximent, hi ha poc coneixement. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, És així.
1: Però, mira, escolta, que passa, perdona, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
0: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
0: Sí, menys els que l'ho ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
0: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient, va arribar un moment que veníem coses que ni en teníem nosaltres, no?
0: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
0: Ja pot ser. Però bueno,
1: la
0: que
1: qüestió
0: tenen
1: era
0: les
1: anar a demanar
0: de
1: diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
0: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això.
1: Veus?
0: I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
0: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
0: Sí, es va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs aquí, així que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
0: Ah, exacte, i aquest coneixement fa que pugui ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, eh? I
1: sí, sí.
0: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
0: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja,
0: o sigui, hi ha gent
1: que
0: perd
1: calés. Això ja és un pico.
0: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem aquí, anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
0: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
0: Te'n diré un. Digues. Que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
0: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
0: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, Trump, sí. No? També tenia un mòbil, un telèfon mòbil. Us en recordeu que va treure un telèfon mòbil?
0: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social.
0: Exacte. Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1 dòlar amb 87.
1: Ah, malament. Una mica fracàs, trobo.
0: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
0: Ja, jo suposo que sí. Vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el Bottom Donald no ho veu, que no porten...
0: És tram, eh? És tram, eh?
1: Ja. Sí,
0: hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
0: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure.
0: Una persona fi a Trump, molt a fi. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
0: saps
1: a dir...
0: Saps com es diu? Sí. Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
0: Melania. Ah, no són, originals no són, però bueno, saps què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
0: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, 13,05 dòlars.
1: I ara?
0: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
0: 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
0: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home.
0: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
0: Mira, si l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
0: dius, bueno,
1: podes comprar unes quantes.
0: 10, posa'm en 10.
1: Sí,
0: en 3 euros. 3 horets, va, i un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
0: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està
0: és
1: clar,
0: a dir, no anem bé. Això són personatges públics. Hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No, és a dir, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
0: Sí, perquè el valor el dona realment el sostén, que parlàvem d'aquí, quins són els sostén, que aguanta aquestes monedes,
1: Clar.
0: el valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar.
0: Bàsicament
1: Sí,
0: és
1: és
0: això.
1: un valor de confiança, no?
0: Sí, senyor. I el Bitcoin és un
1: Clar.
0: valor de confiança. I s'agafa amb això.
1: Clar.
0: Doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És
1: Que
0: car.
1: de fet,
0: Hi ha molta
1: i que
0: demanda.
1: de fet vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
0: Això mateix,
1: És
0: això és una cosa,
1: gairebé és
0: sí,
1: com
0: sí,
1: un
0: sí.
1: valor de col·leccionisme, no?
0: Sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n
1: Ah, sí.
0: recordes
1: Sí,
0: d'això.
1: volia treure-ho això en algun moment. Sí.
0: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre.
1: Sí.
0: Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res, a un valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament. I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest
1: Sí.
0: NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era
1: Sí,
0: lleig, lleig, eh?
1: però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser únic,
0: Clar,
1: no?
0: hi ha un codi, sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però és
0: Tu
1: que...
0: dins,
1: Sí, està clar. Val, però
0: a
1: cada cop
0: dintre hi
1: es
0: anava un
1: va
0: certificat.
1: virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
0: Sí. És pràcticament, es va presentar com si fos art.
1: Sí,
0: I
1: ho
0: aquí va
1: recordo.
0: haver-hi bastanta gent es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen
0: Justin
1: Justin,
0: Bieber va
1: aquest noi ha
0: pillar
1: entrat en
0: molt
1: una deriva
0: fort.
1: una mica
0: Sí.
1: sòrdida, també, aquest
0: Sí.
1: xaval.
0: Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant, bastant important
1: Que algú...
0: comprant aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
0: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara, ja
1: Ja veuràs,
0: veuràs,
1: això
0: això
1: arriba a
0: revaloritza.
1: acabar, nano, que tot el
0: Sí.
1: que has fet amb la música, bueno, la vas a
0: Sí.
1: flipar.
0: Me'n recordo que es deia, això, vull dir que havies de comprar. Jo, oh, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és un
1: Bored Ape,
0: mico
1: sí.
0: avorrit,
1: Sí.
0: el va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, eh? Un certificat. Ja n'hi do,
1: 1,3
0: no?
1: milions de dòlars per un certificat.
0: Per un certificat,
1: És a dir, una
0: sí.
1: cosa que no pots ensenyar a ningú, que no té, que
0: Sí.
1: no té, que no és bonic de res, no?
0: No és
1: Sí,
0: lleig,
1: és
0: és
1: que
0: lleig. És lleig.
1: és en fi, sí.
0: Sí. Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
0: Avui, el 2026, està tassat en $2.800.
1: Collons! O
0: És a
1: sigui
0: dir,
1: que
0: que
1: pobre Justin es va arruïnar.
0: ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li
0: És a
1: comprem?
0: dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en
1: Li
0: Justin Bieber?
1: comprem, ho
0: Sí, aquí
1: fotem allà a
0: potser
1: la
0: encara es
1: web,
0: revaloritza, eh?
1: pum, no?
0: Sí, això pels nets.
1: Clar, ho
0: Això ho
1: tens
0: deixes als
1: allà.
0: nets, eh? I li
1: Què et
0: deixes,
1: sembla,
0: mira, et deixo
1: Albert?
0: la casa a la platja, la masia, que en tenim
1: I
0: tots tres de
1: l'NFT, i el
0: masia,
1: Bored Ape, no?
0: i
1: Home,
0: un
1: jo crec que
0: Bored Ape.
2: si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està
0: És
1: claríssim,
0: veritat, és veritat.
1: seria ben pagat, i tant, i
0: Sí,
1: tant.
0: sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més per
1: Dos més, eh?
0: 1,74. 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant! Clar que
0: Vinga,
1: sí,
0: endavant.
1: home, que no ve
0: Avui, sí.
1: d'aquí, que tinc el lloguer pagat.
0: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros. Per tant, ha perdut 1,62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars
1: Doncs vinga.
0: amb tres imatges,
1: Què et sembla?
0: tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa
1: Però això,
0: terrible.
1: ja arriba, ha d'arribar un
0: Sí.
1: punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
0: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros, el va posar a subhasta per 48 milions d'euros
1: Sí.
0: i el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina't.
0: Era
1: Clar,
0: optimista o era?
1: llavors... Aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
0: Home, clar, som així,
1: si
0: perquè
1: es perden
2: evidentment.
1: diners perquè no en saben, oi?
0: I tant, i tant, i tant.
2: Evidentment.
1: Albert, em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra més, eh?
2: Sí.
1: Que sí?
2: Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són
1: Sí.
2: estafes piramidals. Estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament
1: Sí.
2: és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors,
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
2: no.
1: no?
2: O sigui,
1: No, o sigui, no crees diners d'enlloc.
2: has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners, Vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
0: Però això jo ho he fet amb bossetes de te.
1: Tu has inflacionat el mercat del te?
0: I tant.
2: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, l'estat d'Albània. A veure, il·lustra'ns.
2: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric, no seria ric.
2: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, un sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzat. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
0: Al mes?
2: Al mes.
0: Algú hi ha.
2: És que alguna cosa hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el xou que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
1: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
2: Les xifres... Heu de pensar, els dos terços de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: Dos terços, eh?
2: Dos terços d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi. No? Fotrem aquí un percentatge brutal cada mes. Qui no ho faria, no?
2: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu!
2: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia, va caure el govern, òbviament, i sembla ser que Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
1: En honor a això?
2: En honor a ell, però que després, jo quan vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però, bueno, totes dues bastant lamentables.
1: Bueno, doncs, escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que, efectivament, es van portar l'estat per davant. Bastant, bastant increïble. Però, va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i guia oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Tu també tens cripto i tens la cartera plena, o què?
3: No en tinc, és que em fa mandra.
1: És una cosa fa mandra perquè no...
3: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
1: No, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
3: a més, gasta molta llum i tal. No, res.
1: Clar, no val la pena, no surt de compte.
3: No,
1: bueno... Que te den los euros de tota la vida, no?
3: Ah, exacte. Jo com en Palou, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa. Caixa petita, perquè, clar, saps.
1: Bueno, tu no ploris.
3: Però... A veure, jo prefereixo no tenir una idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor
1: que es diu... Justin Bieber, no?
3: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
1: Això sí que...
3: Clar, això és una putada. Això és una putada. És un senyor que es diu...
1: Sí.
3: Un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que, quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell... doncs va començar a comprar bitcoins, en aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res, i va començar a minar bitcoins, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000, bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res.
1: Millor,
3: Però no, no era res. O sigui, en aquell moment eren, eren cèntims. Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia ja guardant, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia ja guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013. Quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja de casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé?
1: Sí.
3: Sí? Vale. Doncs bé, no està clar...
1: Tant en tant, si tens, et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques... Sí,
3: vale.
0: Això fa vell.
3: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar el tema, eh?
1: Sorprèn-nos.
3: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex, per lo que va passar després,
1: ai,
3: que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la bitlletera digital on tenia guardat els bitcoins.
1: Ostres.
3: Si va agafar el disc dur, va tirar a la basura.
1: I, el... I es diu que en tenia 8.000, eh?
3: 8.000, sí, que en el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt. Potser
1: no, no.
3: Ja, ja era una miqueta més.
1: Són una barbaritat.
3: No eren
1: cèntims. És una fortuna.
3: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo, o sigui, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure el que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
3: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res, he perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, sí, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
3: Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, i hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
0: Mare
3: de
1: Déu. Tu imagines? O sigui, és molt gros, eh?
3: És molt gros.
0: Aquest noi què va fer? Aquí pots demanar un crèdit al banc, eh?
3: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer? Què va fer? Què va fer aquest bon
3: home? Clar, aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
3: Bueno,
1: no?
3: a veure, no sé, jo no sé si he anat alguna vegada a la deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
3: Ja, ja. El xaval va voler fer això. Va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això, jo vull fer
1: jo
3: això.
1: Jo m'hi fico, ja, m'hi foto
3: sí, jo vull fer això, no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que estava valorada amb 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners.
1: No, clar.
3: Però clar,
1: escolta, Guilla.
3: Clar, hi havia 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sí que he estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
3: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
3: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
3: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, que no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i, sobretot, no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur, perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment, per culpa de la burocràcia, els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la caça del tresor real de James Howells. O sigui, veurem una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, o sigui, el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys, és això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta aixelleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar l'aixelleria, perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja ha comprat les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho ha fet.
1: Tu imagina't aquest tio cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
2: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
2: Ara mateix, i el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
0: Clar. Està bé. Això jo li diria això a en Laporta, per exemple, ja en Laporta, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca, i podràs tornar a fer una altra
0: palanca. No, sí, no. Tens 40 milions, 400 milions d'euros ja allà per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
0: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxe durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm «mentalitat de pobre» a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners s'aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: Certainly wasn't the right.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social. I, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix. No hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar. I, bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista, pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer, fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat, crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem. I això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge sigui... És un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia. I el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge. Però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra, com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem d'assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això, durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res, si més no al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Mm-hmm. Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que, evidentment, ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 uh-huh. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines uh-huh. I la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, mm-hmm. però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi uh-huh. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, uh-huh, no?, uh-huh. I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides uh-huh. en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda, i per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et preguntava abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però, alhora, jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus

0: crec que hem d'anar més enllà. Mm-hmm. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com, després del que va passar amb la Mari Carmen, segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com... o sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh. I d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, mm-hmm. Els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent

0: bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i bé, doncs, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè que no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
0: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal... hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força, al final, de la classe treballadora. Jo crec que això seria, primer, el punt ideal, però estic... sí. I, per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència. No algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
0: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Baix és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
5: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
6: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, 2 accidents provoquen llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
0: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
2: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
0: I en esports, Jordi Cervantes, l'Espanyol reprèn la competició.
7: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Arguiris Kaunas a partir de 2:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. Al matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia 2, la B23, la C32, la C31, però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral i, a més, en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades d'uns 4 o 5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del servei català de trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes, les primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
6: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci. Aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
7: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
6: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
8: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
9: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
8: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
10: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
8: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
11: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia, amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, 2 accidents han provocat llargues cues a la P7, al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé el temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener, arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de S'Agaró.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
16: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
17: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
16: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema Teixir vincles és parlar de salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
18: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
19: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
18: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
0: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
21: La novedad de este año es que aumentará, se ampliará la categoría de observación. No se contará solo las personas que vuelven de la calle, no que entiendan, también se contará las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso.
20: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
4: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
1: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
2: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
1: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
22: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i els assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
23: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Treseres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'acostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni, dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
0: Cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spungberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
24: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
25: Per primera vegada obrim l'acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
24: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes dels blanquiblaus. Obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important.
4: We have to take care of this.
5: Però sí, és una cosa que hem de reaccionar.

0: peu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 3:15 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donk de Països Baixos a 2:15 i a 12:15 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
1: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos en un quart de final ens agradaria molt.
0: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
2: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 10:15 del matí contra el Magna hongarès. De la seva banda, els senavistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Akmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els blaugranes reben els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
3: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Major...
2: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. Només Pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants.

0: infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper...
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal i l'Olga, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Jordi Fortià.
3: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Por lo tanto, lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
3: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
6: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, llicències d'activitat, etc.
7: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
1: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents s'han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
1: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, que els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
3: En el món del teatre s'ha pogut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
1: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol, reprèn la competició.
8: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de les victòries després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb bones temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar de mica en mica el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara, per exemple, parlem de dues rondes de Barcelona molt carregades i en totes dues direccions, o aquesta àrea metropolitana també continuen les aturades. De fet, tant d'entrada com de sortida, sembla que es van escurçant aquestes cues en aquesta àrea metropolitana, però encara hi trobaríem algunes aturades. Repassem la P7, que també millora en general. En sentit nord, perdríem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet i Granollers, això a la P7, sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud, sentit Tarragona, també uns 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De la resta de vies, ens quedem amb les obres de Jorba, que no fan net, ben al contrari, encara presenten aturades de 4-5 quilòmetres, autovia 2, Jorba, sentit Lleida, o aquestes vies que ens porten cap al Pirineu, que també ja es comencen a carregar aquest eix del Llobregat amb retencions de 3-4 quilòmetres, primer al tram de Berga i més endavant a l'altura de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a Plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de Plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a Plaça Universitat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda. Milers de persones clamen ara mateix a la Plaça Universitat amb el lema per l'Olga i la Mari Carmen al negoci de l'habitatge Mata. Una manifestació que, com dèiem, connecta les diferents protestes d'habitatge que hi ha hagut a les diferents places del país amb la vaga de l'11 de novembre, però avui amb un missatge clar per aquestes dues dones que han sigut un símbol de la lluita per l'habitatge digne. Sentim Adèlia Cefera, la portaveu de l'APA a Barcelona.
6: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
5: Les diferents mobilitzacions s'han saldat amb tres cites importants. Primer, els decrets Mari Carmen, després les eleccions generals i, per últim, la gran fita, que és l'11 de novembre, una vaga general on han donat la mà també als sindicats majoritaris, ajuntant el problema de l'habitatge també amb els problemes laborals per apujar el sou i millorar contractes.
0: Gràcies, Pau. La manifestació, com dèiem, és un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
7: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
7: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: I un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
9: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
10: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
11: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
9: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
12: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les vies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
0: I qui també ha notat les conseqüències dels aiguats són les empreses. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
4: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
17: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
18: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
19: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
18: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: I un apunt més en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge, integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: Extingit l'incendi que ha cremat una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: L'incendi ha començat a quarts de 4 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau. No ha afectat les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins als 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat l'incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
20: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se el creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
1: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
20: Per tot plegat, Aloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un centenar de tractors convocats per JARC han sortit avui al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoll agrícola i els ajuts de la PAC i han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
22: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
21: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I a hores d'ara, la Ràpita dona el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica que durant tot el cap de setmana transforma el barri del Chicago en una vila de principis del segle XX.
4: Els actes han començat ara, a 6:45, amb la tradicional arribada dels carros. La seguiran la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, i un ampli ventall d'espectacles que inclouen el ball de la companyia Jazz Dansa, el monòleg d'Esperanceta, el ball del Fanalet i la processó marinera des del Pantalà de Rem.
0: Els actes del Festival Origen s'allargaran durant tot el cap de setmana. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
23: Durant dissabte i diumenge els carrers s'ompliran ja amb activitats tradicionals com la pesca al rosegall, a la platja del Pipí, la venda i demostració del peix al Museu de la Mar de l'Ebre, el concurs de suquet de peix, la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i la música de Quico el Celio, el Noi i el Munt de Ferreries. A més, la festa manté el seu caràcter solidari i sostenible amb un pinxo a benefici de la Fundació Ricky Rubio contra el càncer de pulmó i uns gots col·leccionables que enguany han elaborat artistes locals de la Casa del Mar. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, remarca que Orígens és el moment culminant per reivindicar l'arrelament i la projecció del poble.
24: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners.
23: El plat fort d'este cap de setmana arribarà el diumenge a les 11 del matí i a la plaça 1 d'octubre, que és quan s'intentarà batre el rècord Guinness reunint 500 parelles ballant simultàniament la Jota Vella.
0: Silvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jander Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I els castellers de Vilafranca celebren aquest vespre la victòria al 30è concurs de castells de Tarragona, una diada històrica on van descarregar el primer 9-9 en folre de la història. La celebració compta amb diverses activitats a la plaça Jaume I, al bell mig de la ciutat. Anem cap allà, Ràdio Vilafranca. Enric Vidal, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, doncs. A la plaça de Jaume I de Vilafranca ara mateix s'apleguen desenes de persones per començar a celebrar aquest triomf dels castellers de Vilafranca el passat diumenge a Tarragona, on van guanyar el seu 14è concurs de castells de la seva història. Com dèiem, altres diverses activitats. Tenim un taller de pintacares, tenim un taller de teles, i ara mateix la gent també es pot fer fotografies amb el trofeu d'aquest 14è concurs de castells. Ernest Gallart és el president dels castellers de Vilafranca.
5: Les circumstàncies d'aquest últim concurs no van permetre, doncs, fer la celebració típica, no? El dinar, allargar-se una mica i poder, doncs, que la gent de Vilafranca també pogués entrar al nostre local, a Cal Figuerot. I una mica l'objectiu d'aquesta festa del concurs, com sempre que el guanyem, és obrir, doncs, aquest èxit a tota la vila, que, com sabem, doncs, el concurs és limitat a nivell d'entrades, no pot participar-hi tot Vilafranca com voldria, i, per tant, doncs, això, obrir-ho tota la vila, fer una mica de, doncs, una part més familiar, com la que veieu ara, no? Així, amb unes teles acrobàtiques, amb el pintacares, i després, doncs, a mesura que avanci la tarda i la nit, doncs, hi ha gent més jove, gent més gran, que pugui gaudir de la festa.
2: Com deia el president, a partir de les 10 de la nit en aquesta mateixa plaça de Jaume I, just davant de la Basílica de Santa Maria, hi haurà una sessió de DJ fins a la 1 de la matinada. Com a curiositat, avui Vilafranca pot gaudir de la pancarta vertical que, doncs, va, doncs, fer que els castellers de Vilafranca intentessin el Pilar de Nou amb forra, manilles i puntals a la tarda corona plaça. Per tant, doncs, desenes de persones ara mateix a la plaça de Jaume I de Vilafranca celebrant aquest concurs de castells.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar a l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Ja es coneix l'11 en el qual sortirà l'Espanyol a Màlaga per disputar la 8a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit. Manolo González disposa aquest 11 amb Ángel Fortuño a la porteria i els altres 10 homes de camp: Colinchi, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Brian Dolan i Roberto. Un tècnic, Manolo González, que avisa que l'equip té ganes de tornar a competir, de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que, bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar, bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça no jugarà fins demà, ho farà contra el Getafe al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda i ho farà sense Rafinha, que descansarà durant una setmana. En waterpolo aquest divendres comença la fase de prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 de la tarda i estan guanyant 21-3 en els darrers últims 5 minuts de partit. En canvi, el Terrassa s'enfrontarà el Sabadell ja està guanyant el Dong i el Terrassa s'enfrontarà a l'Illa Francesa. El Catalunya disputa la fase de grups de Glifada a Grècia i s'enfrontarà a partir d'un 9:15 de la nit a l'equip anfitrió. A l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups. Els agrencs disputen la prèvia a Podgorica. Aquesta tarda s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 11-15 i els cenevistes juguen el passi a Nàpols i han jugat aquesta tarda davant el Bulliagmen i també han guanyat per 17-12. El Barça juga aquest vespre a la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Kevin Panther és el capità del conjunt del Barça.
4: Tenen un bon equip. Al llarg dels anys he jugat molts cops contra ells. Sempre han estat un equip sòlid, derrotables, clar, però sempre tenen el talent per acabar entre els 8 primers. Hem d'estar preparats, com qualsevol altre partit, i intentar fer-nos forts a casa.
2: I és que el Barça busca la tercera victòria a Europa. Rebrà al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos en 7a nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que només pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana, un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresme pel proper...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Escoltem Delia Cedare, una de les manifestants.
2: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
1: I el foc que cremava des de 3:15 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera de sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats també han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buits i part de les oficines, per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, l'A2 i la C58, per cert que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, el Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. See you later, alligator. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: See You Later, Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955, i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diu en el seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar, començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get a message to you. Tinc un missatge per tu.

I gota aquest en mi és que jo tinc un missatge per tu. Els Vigis de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Camp Llong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love. És a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche. Everybody's talking.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

0: On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Sean Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.
1: Pack your bags, clear the floor, let's step back through the open.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Per en Jordi ens demana la versió original que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: dolentes i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Steely Ruin entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on the road.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

vine a veure'm. Fes-me somriure. Want, 1975. There's nothing left.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

make me smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Camp Llong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazos, portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
3: Quan s'envien SLRs, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix l'SLR, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant?
5: See you later, alligator.
6: Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar al lloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona. Sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres. Alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles,

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abre

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los Bravos i Blackie.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, ja. Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat al programa, en aquell temps, fer l'amor no era pecat. No, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu, en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit, a les tantes de la matinada, recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango? Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo. Olvida el tiempo. Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons el Sindicat de Llogateres, es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de la Mari Carmen Abascal a Madrid i de l'Olga a l'Hospitalet. Abans de començar, han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata", la protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades. S'ha fet una crida a organitzar-se i mobilitzar-se per la vaga general de l'11 de novembre. Carme Arcarazó és portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patronal immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I més de 280.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 i fins a les 9 de la nit en l'operació sortida del pont de festa del 12 d'octubre. La xifra representa el 49% dels 570.000 previstos. Les retencions més importants a l'AP7, a la C16 i a la C32. Els Mossos, per cert, estan fent controls d'alcoholèmia 1.000 i despleguen 1.500 agents. I atenció, perquè un terratrèmol de magnitud 7,7 s'ha registrat aquest divendres a la tarda al sud-est de Panamà, a 39 quilòmetres de la localitat de Tonosí, a prop de la costa del Pacífic. El sisme ha tingut 10 quilòmetres de profunditat i s'ha sentit a bona part del país, inclosa la capital ciutat de Panamà. També altres països com Colòmbia. El tremoló, que s'ha produït uns minuts de la 1 del migdia a l'hora local i uns minuts abans a les 8 del vespre, hora espanyola, ha activat l'alerta de tsunami al menys durant 3 hores a Mèxic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú i Equador. De moment no tenim constància si hi ha danys personals i materials. I parlem de la Ràpita, perquè ha donat aquesta tarda el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica durant tot el cap de setmana que transforma el barri de Chicago en una vila de principis del segle XX. L'Espanyol juga hores d'ara amb el Màlaga, els blanquibraus ho juguen des de les 9 de la nit. Ara guanyen per 1-0.
3: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que No més pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana, un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper 22 de novembre.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: Primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
4: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia descobrim com és un dia a l'Escola Bressol als Corriols. Com han anat les obres? Com ho viuen avui els alumnes i els més petits que gaudeixen d'aquestes aules i l'equip docent, tot plegat a Premià Mèdia. Elisenda, imagino que caminar per aquestes aules deu fer goig, no?, amb el que ha costat tenir aquest projecte de segona escola Bressol enllestit. Ara ja sí que és una realitat.
2: Doncs sí, la veritat és que em fa molta il·lusió. Vosaltres heu anat seguint tot el procés de construcció, tot el procés que hi ha hagut, tots els problemes que han tingut, i malgrat això, doncs, teníem un compromís. El compromís era que aquesta escola comencés a funcionar, doncs, el mes de setembre d'aquest curs, i vam començar el mes de setembre. Evidentment, falten algunes cosetes. Hi ha d'haver-hi un procés d'adaptació per part de tothom, també en el nou edifici, perquè un nou edifici, doncs, sempre requereix, doncs, habilitar-lo, i més quan estem parlant de nens tan petits, no?
1: La directora d'aquesta escola Bressol és la Mar, que avui ens ha pogut rebre i podem xerrar amb ella una estona.
3: Molta alegria per part de tot l'equip, tot el personal que formem part de l'escola Bressol Corriols, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Durant tot aquest curs hem pogut obrir i ara estem en construcció per començar a donar-li vida i que, mica en mica, vagi tenint una mica el caire que nosaltres volem com a Escola Bressol Municipal.
1: L'estrenàveu. Per tant, us volíem preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, aquests primers dies, que adaptar-se sempre costa una mica, no?, sobretot quan l'espai és nou, i a més hi sumem nens, però evidentment també professionals, no?, tot l'equip docent que també s'incorpora. Com heu viscut tot plegat, Mar?
3: A l'inici va haver-hi una mica de neguit, no t'ho negaré, perquè, bueno, falten cosetes, al pati encara estem una mica acabant de que s'acabi, hem pogut adaptar un espai, i l'inici va haver-hi una mica de neguit, però una vegada hem obert portes i les famílies han començat a conèixer-nos i de més, jo crec que hi ha molta il·lusió i que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. Nosaltres, és veritat que no ens coneixíem, l'equip el vam formar a l'estiu, i mica en mica estem totes fent un engranatge per tirar l'escola endavant. L'objectiu per totes és que l'escola funcioni, i tenim totes molta il·lusió per tirar-lo endavant i que sigui així.
1: Elisenda, la tenim a ple rendiment. I un, i dos, lactància, les dues plantes funcionant.
2: Sí, sí, tenim la classe de lactants i després tenim les classes de I1 i de I2, per tant, a ple rendiment. És veritat que queden algunes places lliures, perquè estem parlant de que la capacitat és de 148 places i encara en queden algunes de lliures, però, bueno, en qualsevol cas, doncs, ha estat un èxit, i sobretot ha estat un èxit perquè les famílies també estan molt contentes, així ho manifesten, amb tot l'equip de mestres i amb tot l'equip que hi ha, doncs, crec que hem anat endavant i que, bueno, que ha estat un èxit.
3: Tenim places disponibles a l'escola, però sí, hem obert ja... La capacitat de l'escola són de 10 aules. Hem obert una de nadó, de lactants. Després, les 4 d'IU estan obertes. I tenim 4 aules més a dalt d'I2, que hi ha alguna plaça.
1: Des de la regidoria, satisfets també per com està funcionant aquesta vessant més humana, aquest factor humà, que també és indispensable a l'hora de fer una escola a Bressol, no?
2: Sí, sí, al 100%. Vull dir, clar, va ser una selecció de personal, ja us ho explicaré, la directora, doncs, que es va fer durant el mes d'agost, pràcticament. Són 15 persones o 15 professionals que començaven nou, que ningú es coneixia, i que, per tant, era un repte, no? Era un repte, doncs, de dir, ostres, hem d'encaixar-ho tot. Comencem amb una situació, fins que no vam poder entrar en aquest edifici, doncs es van haver de reunir amb altres espais que es van cedir des de l'Ajuntament. Per tant, tot era nou, partíem de zero, però la veritat és que, bueno, se va fer una molt bona selecció, i crec que a nivell d'equip, doncs, també funciona molt bé, i també tothom hi ha posat molta il·lusió.
1: Què podem explicar del projecte educatiu? Perquè també se'ns havia explicat des de la regidoria que se seguiria una línia continuista, no?, i que les dues escoles Bressol anirien de la mà.
3: Correcte. La idea és que les dues escoles funcionin igual, de la mateixa manera, amb una metodologia Montessori, sempre acompanyant a l'infant i seguint el seu ritme i respectant ritmes. I, per altra banda, poder coordinar-nos sempre, la direcció de Gafarrons i nosaltres, per anar treballant en la mateixa línia.
1: Pels no entesos, què és Montessori?
3: La metodologia Montessori, la idea és molts materials de fusta, que no siguin plàstics, adaptats als infants, i acompanyar-los en aquest procés. És a dir, no forçar l'infant, nosaltres no farem fitxes, sinó que és una metodologia més oberta on s'acompanya l'infant a partir de propostes que tu prepares a l'estança. Nosaltres aprofitarem molt cada estació de l'any i ara, per exemple, doncs hem començat amb experimentacions amb fulles, elements naturals, buscarem pinyes, etcètera, etcètera, que ara a la tardor.
1: Què queda pendent?
3: Ens queda pendent que puguin acabar al pati dels més petits, d'un 2 anyets. L'altre ja el tenim i l'hem adaptat per poder sortir. I després queda que les estances acabar de donar-li una mica la vida aquesta que nosaltres volem.
1: Uh-huh. I què és el millor? Què és el que més t'agrada, Mar? Quan entres per la porta, que dius, ai, quines ganes tinc de que passi això.
3: Home, jo cada dia que entro, és veritat que cada dia que entres hi ha alguna més a l'escola. Per tant, ahir mateix van arribar els mobles de les biblioteques, van poder posar-hi els contes, i això, aquest mica en mica que va sumant, per mi és el que més feliç em fa.
2: L'alegria que es desprèn a dintre d'aquesta escola. Quan entres per la porta, doncs veus alegria per part de la direcció, per part de les mestres, per part de les famílies, moltes famílies també, doncs ens han dit, ostres, que bé que ha quedat, estem contentes, no les teníem totes, però hem vist que sí, que al final us n'heu sortit. I bueno, els espais, no? Avui, per exemple, perquè fa el dia que fa i no fa sol, però quan fa sol, doncs aquí entra en una claror molt, vull dir, que et dona molta alegria i que és un espai molt, molt maco, crec, fins i tot el pati, no? Vull dir, un pati ampli i, bueno, no sé, m'agrada, la veritat és que m'agrada tot. Evidentment hi ha coses, per mi, ja ho he dit, hi ha moltes coses encara que s'han de millorar.
1: La relació amb les famílies, bé, heu notat també que éreu necessaris?
3: Sí, aviam, hi ha famílies que encara et pregunten, bueno, i el pati, quan acabarà? Però sí que és cert que hem vist molta alegria i una vegada hem obert molta tranquil·litat per part de les famílies de poder deixar els seus fills, i molts et diuen que gràcies per aquesta feina que estem fent i que, bueno, que endavant i que amb el que necessitem ells també col·laboren i ens ajuden.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: L'Hospital de Mataró ja ha fet les dues primeres intervencions servint-se de la cirurgia robòtica que va adoptar la primavera passada per mitjà d'una compra conjunta amb quatre hospitals catalans més. Segons informa el Consorci Sanitari del Maresme, dimarts estrenava el nou sistema, l'equip d'urologia, amb una operació de pieloplàstia i ahir es va fer una segona intervenció de còlon. El nou sistema, que du per nom Toumai, se serveix d'una tecnologia per mitjà de la qual es pot intervenir el pacient a través de dues petites incisions i la màquina és capaç de maniobrar amb una precisió mil·limètrica a l'interior del cos controlada pel cirurgià, que li dona ordres des del mateix quiròfan utilitzant una consola. L'adopció del nou sistema ha demanat una formació intensiva de fins a 60 professionals des de diferents estaments de l'hospital, des de la primavera, formació que ha inclòs una part teòrica i una de pràctica amb múltiples entrenaments. Com diem, l'ús d'aquesta tecnologia és possible gràcies a la compra conjunta que van fer el curs passat els hospitals de Mataró, l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa i l'Hospital de Calella. Després d'aquestes dues primeres intervencions, està previst que durant l'octubre se'n facin de ginecologia i cirurgia de paret abdominal. I més endavant s'incorporaran procediments d'otorinolaringologia i cirurgia bariàtrica.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: estrena demà al Teatre Coliseum de Barcelona. L'actor premianenc David Olivares assumeix aquesta tardor un repte important, convertir-se en el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que transforma el clàssic Don Juan Tenorio en una comèdia. Agafa el relleu d'Andreu Buenafuente i compartirà escenari amb Sílvia Abril en el paper de Doña Inés. Avui volem descobrir com afronta aquest nou paper i què hi trobarem en aquesta temporada. Donem la benvinguda a David. David, hola.
1: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, preguntar-te com vas rebre aquesta notícia de convertir-te en el nou protagonista del Tenorio.
1: Doncs per telèfon, la vaig rebre per telèfon, de la veu de la Mercè Puy, productora del teatre del Terrat, de la productora del Terrat, juntament amb la Rosa Domingo, i amb molta alegria. Primer em vaig quedar una mica en xoc, no?, perquè sabia que s'estava valorant també altres possibilitats, però sí que es va arribar al final a la conclusió que era la manera més orgànica. Jo enguany serà la tercera temporada que faig el Tenorio. Uh-huh. No feia de Tenorio, però feia de Don Gonzalo i de Chuti, no?, el criat de Don Juan. Per tant, ja és una obra coneguda per mi, de 2 anys, uh-huh. I sí que seria, estic d'acord, que la substitució de l'Andreu, del Don Juan, Tenorio de l'Andreu, doncs era molt orgànic, perquè ja em coneixia l'espectacle, les entrades i sortides, el vestuari, els canvis, els gags... Uh-huh. Per tant, ha sigut molt, molt fàcil per mi i per la companyia. Fàcil, i deixem-ho posar entre cometes, perquè uh-huh. hi ha molts versos a dir. Però ja me'ls coneixia una miqueta d'oïdes, que me'ls deia l'Andreu a mi.
0: Uh-huh. Quin Don Juan veurem amb David Olivares? És a dir, què hi has volgut aportar de teu al personatge?
1: Ai, Déu meu, no ho sé, mira, m'agrada aquesta pregunta. Suposo que, discutiblement, hi haurà una pàtina meva, de la meva manera d'actuar i de fer, però sí que és cert que, quan vam fer la substitució de l'Andreu, jo ja li vaig comentar, li dic, escolta'm, a veure, tot el que faci riure, i que ja sabem que fa riure, que tu feies, m'ho quedo, perquè el quilo de riure es va molt car. Però, esclar, hi ha coses que tu feies com a entitat d'Andreu Buenafuente i jo no ho soc, no?
0: Clar.
1: I això també, parlant amb el Carles Sanz, estàvem d'acord. Per tant, hem hagut de... Vull dir, l'Andreu feia una miqueta aquesta figura de cap, no?, de jefe de la companyia, i a vegades, doncs, com que es va trencant el vers i es va trencant... Trenquem la quarta paret i a vegades mm-hmm. comentem amb el públic alguna cosa, doncs, clar, això amb ell que, bueno, era collonut. Clar, jo aquest rol de jefe no el tinc, no el puc fer. Per tant, bueno, continuo sent un actor de la companyia i, bueno, alguna coseta sí, però d'altres les hem hagut de canviar.
0: Mhm. L'obra, hem de dir, doncs, recordem, parteix d'un clàssic, com Don Juan Tenorio, però el porta, doncs, completament al terreny de l'humor. Què té aquest text perquè tants anys després encara permeti jugar-hi i fer-ne comèdia?
1: Doncs mira, és una... De fet, mira, diré una cosa que ens van dir fa els 2 anys, el primer any que el vam estrenar. És bo que és tradició. És tradició que per Tots Sants, arreu de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol, representi el Tenorio. Uh-huh. A molts llocs, d'una manera... de bo, vull dir, en sèrio, i d'altres, doncs, aquí a Catalunya també es feia d'una manera molt, molt festiva, lúdica, en conya, i llavors això ho van fer durant anys la Mari Sampere i el Joan Capri, i l'Andreu Buenafuente, com a gran fan que és de Capri, i la Sílvia també, doncs vam voler fer una mica això. La idea era fer el Tenorio per Tots Sants, i si pot ser, cada any, no?, com feien ells. També ho van fer el gran Joan Pera i la Lloll Bertran, aquí a Catalunya. Per tant, hi havia molts ateneus, molts teatres, molts casals d'arreu del territori, doncs es representa el Tenorio. I hi ha partitures i textos una mica satírics i amb broma, no?,

0: Sí que és cert que el cinquè acte del Tenorio apareixen fantasmes i, és clar, suposo que és per això, per Tots Sants, no? Jo no n'havia vist cap. També t'ho he de dir, que no n'havia vist cap. Però i imatges del Tenorio, del Capri i de la Sant Pere no n'hi ha. O sigui, alguna cosa, però molt llunyana, algun text, però el text sí. Llavors, hi ha cosetes que sí que hem aprofitat d'aquells textos del Tenorio, del Capri. Tradició, i escolta'm, de moment portem 3 anys, intentem fer-ho la millor manera possible i esperem que duri molts més anys, fent jo de Tenorio o no.
1: En una obra com aquesta hi ha marge per la improvisació?
0: Sí i no, a veure, sí. Quan estàs al mig d'un vers, tens un tros que tu mentalment ja veus, mare de Déu, aquí, d'aquí a aquí, som una pàgina de versos. Si et perds, vaja, sí, pots improvisar, però després has de saber tornar. Gràcies a Déu, amb la Sílvia Abril ens entenem molt bé, ens coneixem de fa molts anys, de fa 30 anys, vam començar a fer teatre a l'aula de teatre de Mataró, fa 32 anys, i després ella va seguir el seu camí i jo el meu. I ara fa 3 anys que compartim, és com un regal de Reis per mi compartir això amb ell i amb tota la companyia, amb l'Anna Bertran, amb el Roger Julià, enguany em substituirà a mi l'Artur Busquets, i bueno, la Sílvia Abril, evidentment. No ho sé, home, improvisem bastant, eh? I la Sílvia també és una màquina d'improvisar i realment ens ho passem molt bé, perquè a vegades no saps mai què pot passar. I passen cosetes, i això és divertit. I la gent ho espera, també, una mica.
1: Consideres que fer comèdia, fer humor, és fàcil o és relativament complicat?
0: Jo crec que és el més difícil que hi ha. Sí, perquè la comèdia és subjectiva, llavors hi ha molta gent que li pot agradar el cacapé de colopís, per exemple.
1: L'humor absurd.
0: És molt legítim, l'humor absurd, l'humor que se'n diu intel·ligent. Al cap i a la fi sempre és humor, no? El que passa que hi ha coses que t'ho poden fer riure i d'altres que no. Llavors, sí que l'humor és transversal, però hi ha molts tipus de tocar la fibra amb l'humor. I és complicat. No deixa de ser una partitura, l'has de fer molt públic. Vull dir que un drama té altres regles, no? Un drama pots explicar... Sempre poso l'exemple de... Entres a escena perquè sona un telèfon. Entres content, estàs cuinant. Agafes el telèfon content. Hola, digue'm, sí. I de sobte et comences a posar sèrio i se t'escapa una llàgrima. I a quin hospital? I quan ha sigut? I què ha passat? Bueno, lamentablement tots tenim casos, no? De gent que malalteix o que té accidents o que desapareix repentinament. Per tant, el drama, bueno, no vull dir que anem amb drama constant, no? Però bueno, toca una altra fibra, no? Clar. I és bé, sense haver de fer massa cosa, pots tocar la fibra de l'espectador. Però per fer riure necessites picar molta pedra.
1: També ens interessa saber com t'estàs preparant el paper i els assajos, una mica com és el dia a dia per preparar-te una obra com aquesta.
0: Doncs mira, amb el Carles Sanz, bueno, el que fem és passar-la tots, passar-la bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, moltes vegades, i anar recordant. També, clar, enguany el meu paper, el doble paper que feia el fa l'Artur Busquets, per tant, vull dir que és una doble substitució. Jo faig del Tenorio i l'Artur Busquets fa el Don Gonzalo i el Xuti. Per tant, també ho fem bastant per ell, i molt per mi, evidentment, però jo me la conec bastant. Sé per on entro, per surto, per... Bueno, doncs fem dos passes cada dia, que ens trobem dos passes i llavors anem buscant i sempre surt algun gag, que mira, podríem fer això, i sort d'en Carles. Carles Sanz sempre diu que... deia que, a veure, l'Andreu, fent aquesta figura que et deia, una mica de jefe, no?, de boss, era una mica... El Carles Sanz sempre diu, era el pastor. El pastor que una mica acorralava les ovelles, no?, aquestes ovelles còmiques, no? Clar, enguany no hi és. Clar, em va mirar a mi com dient, home, bueno, escolta'm, ja farem el que podrem, però jo tampoc... Som professionals i tampoc escarnirem l'obra, no?, ni la destrossarem. Però sí que és cert que bueno, se'ns acuden moltes cosetes que podrien passar en el text, però també ens hem de basar en el text. Vull dir que... Està molt bé, ens ho passem molt bé i està molt bé.
1: David, tu ets premianenc, t'hem de fer aquesta pregunta. Ai, com quin paper ha tingut Premià en la teva trajectòria, doncs, com a actor?
0: Doncs mira, bueno, jo d'actor ho vull ser des de petit, i sí que l'única cosa que vaig fer aquí a Premià va ser amb el Jaume Guillemes, un espectacle que es va fer aquí al Teatre de l'Amistat fa molts i molts anys, jo era un abuf, que era La filla del mar. d'una manera totalment amateur, i recordo que era l'època que jo estava a l'aula de teatre a Mataró, i recordo que, clar, la meva energia era, vinga, va, anem a assajar, anem a assajar. Però, esclar, què passava? Que com personatge era la carnissera del poble, després el sabater... Vull dir que llavors vam trigar, crec que 6 o 7 mesos a assajar l'espectacle, no? El ritme era diferent. I, a més, es menjava escena, fèiem una sardinada i pa amb tomàquet, que això també dius, home, el menjar escena és bastant complicat, perquè et pots ennuegar, poden passar coses a menjar de real. Però, bueno, hi havia foc, fèiem sardines, jo pensava, mare de Déu, què és això? Però també tenia la seva gràcia i era molt maco. Ha sigut l'únic que així una mica artísticament amb Ràdio Premià havia fet coses amb el Joan Espín, que també és premianenc, Lluís Izquierdo, fa molts i molts anys. Llavors, bueno, una mica la vena artística no és que l'agafés de Premià, però bueno, he fet cosetes a Premià, sí. I en relació amb Premià, doncs, bueno, és el poble que he viscut tota la vida. Per tant, bueno, tinc una relació amor-odi també amb Premià, no? Vull dir que també no hi he estat sempre, també he viscut a Vilassar de Dalt uns anys, a Barcelona, quan estudiava, a Terrassa, però sempre acabo tornant a Premià.
1: Què triaries, ciutat o poble?
0: Poble.
1: Poble.
0: Poble, sí, sense dubte.
1: Tornant a l'obra, del 21 d'octubre fins al 8 de novembre,
0: sí,
1: estareu al Coliseum. Què t'agradaria? És molt típica aquesta pregunta, però què t'agradaria que la gent s'emporti a un cop hagi doncs, gaudit de l'espectacle?
0: Doncs que hagi passat una bona estona, hagi gaudit de l'hora 30 que dura i que ho pugui recomanar per l'any següent, bàsicament. Però sobretot que s'ho passi bé, a veure, desconec si hi haurà molta gent que ho hagi vist amb l'Andreu i ara em vingui, no a veure'm a mi, evidentment, però a veure-la sense l'Andreu, no? A veure amb l'Artur, bueno, no, els canvis tampoc n'hi ha massa, però n'hi ha. I que no se li faci... que li passi bé. Això és el que m'agradaria. Però sobretot, bàsicament, que vingui, disfruti, se n'oblidi de l'hora 30 dels problemes que tingui i que rigui tot el que pugui.
1: Cal haver llegit Don Juan Tenorio?
0: No cal, a més a més tothom sap, no és verdad, Ángel de Amor, que en esta parte de orilla tothom ho sap, això. Només aquest trosset, després tot l'altre és molt maco de dir, també. Jo són versos molt bonics, eh? L'havia llegit potser a l'escola, o no me'n recordo, però és molt maco, de sentir.
1: Per tant, doncs no cal haver-se...
0: No cal, a més a més, clar, a veure, Sílvia Abril fent de Doña Inés... És que no cal.
1: Ara que parles de la Sílvia, com ha estat interpretar amb ella doncs, a crear aquesta química entre els dos personatges?
0: És que la Sílvia me l'estimo molt, perquè la conec fa molts anys i sé del que és capaç, escena. Teatre n'hem fet poc junts, n'havíem fet a l'inici, fa 30 anys. I, és clar, riem, és mirar-nos i ja pensem més o menys el mateix, no? Podríem anar per aquí, per allà. És gairebé com una... Només amb els ulls ens autocensurem de coses que sabem que podríem fer però que no podem fer perquè el Carles Sanz ens renyarà, pobret. Bueno, entén-me. I que potser no fan... I que potser des de fora no fan riure, però nosaltres ens fan riure. Per tant, està molt bé.
1: Aquesta complicitat
0: sí, és molt important. I amb la Sílvia... Bueno, a vegades amb persones es té o no es té. No passa res si no es té, però amb ella, afortunadament, la tinc.
1: Molt bé, doncs David Olivares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, tu les tens totes.
1: A la ràdio, que vagi tot molt bé, que sigui tot un èxit.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Només Pisos enceta una nova etapa amb una nova junta sense variar ni un mil·límetre als seus propòsits fundacionals, és a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes i mai per als pisos. Escoltem la Laura Benavarre.
2: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors ens falten molts serveis, llavors nosaltres seguim amb els mateixos objectius, tenim activitats de futur, després parlarem que tenim dues xerrades,
3: sí.
2: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
1: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles parlarà al sindicat de llogateres i l'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb alguns experts.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària, però que un cop allí, segons denuncien, s'ha trobat que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, un temps insuficient per tota la canalla amb necessitat especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.105 euros. L'AFA fa una denúncia severa de la situació que pateix aquest i tants altres centres en matèria de recursos per atendre les necessitats especials. Diuen que no té sentit parlar d'escoles inclusives si finalment no estan prou dotades per atendre la diversitat, i també fan notar els efectes col·laterals que té tot plegat per al centre, ja que la manca de recursos acaba demanant al claustre, a la direcció i a l'AFA una dedicació que s'acaba restant d'altres ocupacions necessàries. Finalment admeten que en cap cas aquesta atenció hauria de ser sufragada per les famílies si la garantís l'administració, però l'AFA no accepta que la família del nen en pagui les conseqüències. Segons l'AFA, el cas ha estat posat en coneixement de l'Ajuntament i tant la regidora d'Educació com l'alcalde han mostrat la seva disposició a dirigir-se als serveis territorials d'educació i demanar solucions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: La directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. Només Pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Animaresma pel proper 22 de novembre.
1: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Continguts en xarxa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

Aquest grup que estem sentint és Traffic, un dels grups més psicodèlics que han existit. Un grup amb temes llargs, de llarg desenvolupament, temes capaços de portar la ment de l'oient a territoris inexplorats i tanmateix càlids i agradables. El seu guitarrista històric és en Dave Mason, i avui resseguirem la seva carrera perquè Dave Mason és un home que ha estat ficat amb tots els fregats. Sentirem en primer lloc un tema del seu primer grup, The Hellions, i amb això veurem com va començar no tan sols ell, sinó la majoria d'aquesta gent que sentirem avui, d'una manera molt pop i molt poc psicodèlica.

Daydreaming of You. Són The Hellions, un grup que té la característica de que dos dels seus membres acabarien a Traffic. Són el bateria i cantant Jim Capaldi i el guitarrista Dave Mason, protagonista del programa d'avui. Els Hellions és un grup de Worcester, Worcester, com la salsa, una localitat de cap al mig d'Anglaterra, però el grup, com heu sentit, té aires Beatles, aires de Mercy Beat. Com els mateixos Beatles, van tocar unes bones temporades a Hamburg i allà hi van conèixer un teclista molt precoç, el teclista de l'Spencer Davis Group, Steve Winwood, que tindria pel moment 16-17 anys. Era un Lamine Yamal de l'orgue Hammond. Junt amb Steve Winwood, Capaldi i Mason van formar Traffic i Dave Mason va compondre el segon single d'aquesta banda, Hole in My Shoe. És un tema que és molt representatiu de l'evolució del grup Traffic i també de l'evolució dels temps. És un tema que, com veureu, comença sent pop, l'estil de Manfred Mann, i progressivament es va complicant fins a esdevenir psicodèlic.

0: Hole in My Shoe, un forat a la sabata, és el segon single del grup Traffic, que s'estava preparant per fer explotar la ment de milers d'adolescents, amb Dave Mason tocant el sitar.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Hem dit que Dave Mason és un home que va estar a tots els fregats importants de l'època. Per exemple, toca el bombo i el shenai en aquest tema dels Rolling Stones, Street Fighting Man.

Street Fighting Men, o Rolling Stones. En aquest tema, el nostre home d'avui, Dave Mason, que és guitarrista, s'aventura a tocar la percussió i el shehnai, una espècie de gralla sud-asiàtica que haureu sentit amb un intent de solo que no ha acabat fructificant. Coses dels temps psicodèlics. Temps inestables, per cert. Potser era inevitable. El grup Matriu, Traffic, tan aviat s'ajunta com es dissol. Dave Mason se'n va a Amèrica. Allà treballa de músic d'estudi i també grava coses en solitari. Treu aquest single, Just For You,

Just For You, només per tu. És Dave Mason, encara orientalista i psicodèlic. Dave Mason va i ve del grup Traffic, que és un grup que es forma, es trenca, es reforma, torna a trencar, un fullon en general. Entremig, una de les cançons que fa Mason pel grup, Feeling Alright, aconsegueix un èxit inesperat. Per què? Perquè la canta un cantant increïble, Joe Cocker.

0: Feeling all right? Et trobes bé? El títol és una pregunta. No és una cançó sobre l'alegria o sobre trobar-se bé, sinó tot el contrari, una cançó sobre amor no correspost. Aquesta cançó va ser un dels singles de l'àlbum de debut de Joe Cocker, un àlbum de nom With a Little Help from My Friends. I Feeling All Right és la cançó de més èxit que ha compost mai Dave Mason. Curiosament, és una cançó que consta només de dos acords. Quan les coses surten bé, no cal complicar-les massa.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...
0: Com a músic d'estudi als Estats Units, Dave Mason va estar a gravacions francament fonamentals. Toca la guitarra de 12 cordes en una sessió de un dels discos que cal tenir, el doble Electric Ladyland, del geni Jimi Hendrix, que ja en tenia prou amb la guitarra de 6 cordes.

0: El senyor Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, al llarg de la talaia, una cançó menor de Bob Dylan, si és que es pot dir que Bob Dylan té cançons menors, però que havia passat més aviat desapercebuda. Jimi Hendrix la va agafar i la va convertir en aquesta cosa descomunal que acabem de sentir i que li va costar tant d'acabar, perquè la gravació de Hendrix no acabava de reflectir el que ell sentia dins del seu cap, que no acabem de saber què era el que sentia. En Bob Dylan va quedar tan impressionat que des d'aquell moment sempre més ha tocat la seva pròpia cançó amb l'arranjament de Jimi Hendrix.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Al panorama dels 60s hi havia grups i hi havia tribus. Dave Mason ha format part de tribus, tocant les músiques que estan en l'ambient amb els músics que estan en l'ambient, que poden anar canviant, però sempre són més o menys un grup més o menys coherent. Ha format part de la tribu dels Traffic, per això Dave Mason és present a les sessions de Hendrix, on també hi havia el líder de Traffic, Steve Winwood, i també ha format part de la tribu americana nòmada, diríem, dels Eric Clapton, Delaney and Bonnie, George Harrison, Leon Russell, etc. Ara el sentirem en directe en l'encarnació del grup Delaney and Bonnie, on hi ha Eric Clapton a la guitarra solista, i el grup, amb Dave Mason també inclòs, interpreta una de les seves composicions més interessants, de les composicions de Mason, que provenia del seu primer àlbum en solitari, Alone Together. Es tracta de la cançó Only You Know and I Know.

Only You Know and I Know. Només ho sabem tu i jo. Són Delaney and Bonnie, des del seu àlbum en directe On Tour with Eric Clapton. El contacte amb Eric Clapton porta a Dave Mason a formar part de la primera formació de Derek and the Dominos. Aquesta primera formació dura poc, però graven un single produït precisament per Phil Spector. És aquest, Tell the Truth.

És Tell the Truth, una cançó que coneixíem a ritme tranquil a l'àlbum Leila i altres cançons d'amor d'Eric Clapton, d'Eric Clapton i d'Eric and the Dominos. Aquí l'hem sentit tocada a tota castanya, semblaven els Ramones, si no fos perquè afinen, a tota castanya per la primera formació de Derek and the Dominos, on hi havia Dave Mason. Aquesta colla, aquesta tribu, i eren a Londres, circumstancialment, tocant pel primer LP en solitari de George Harrison després dels Beatles, All Things Must Pass, un triple LP. Dave Mason intervé, doncs, a les sessions de gravació d'aquest triple. El sentim en la cançó I Dig Love.

I Dig Love, de George Harrison, amb Dave Mason a la guitarra. De fet, a la gravació d'aquesta cançó que hem sentit hi participen tant músics de l'òrbita Beatle com de l'òrbita Clapton Mason. Hi ha, a la bateria hi ha Ringo Starr, però també hi ha Jim Gordon. Al baix hi ha Klaus Burman, paral·lel dels Beatles. A les tecles hi ha Gary Wright i Billy Preston, que gravaven amb els Beatles i amb els post-Beatles, però també Bobby Whitlock, el pianista de Clapton. A la guitarra hi ha George Harrison, però també hi ha Eric Clapton i Dave Mason, que, com hem dit, estava amb tots els fregats. A principis dels anys 70, Traffic es tornen a reunir i tornen a cridar Dave Mason, reincidents. Graven un LP en directe que es diu Benvinguts a la Cantina. És un disc marcat per problemes legals amb la discogràfica, de manera que el disc no pot sortir sota el nom de Traffic i doncs el publiquen amb el nom dels 7 membres del grup. És a dir, aquest grup es deia Winwood, Capaldi, Mason, Wood, Gretsch, Quacobà i Gordon. Més complicat que Crosby, Stills, Nash & Young. El sentim en el tema Shouldn't Have Took More Than You Gave.

Shouldn't have took more than you gave. Em vas donar la mà i vaig agafar el braç. És un tema de Dave Mason, del seu LP Alone Together, però aquí interpretat pel seu grup intermitent, Traffic. Ara sentirem, sí, a Mason en solitari en un tema del mateix àlbum, World in Changes.

Un món en canvis. És Dave Mason, el nostre protagonista del programa d'avui. Un guitarrista molt interessant, però poc conegut fins... tot i que a mitjans dels 70 sí que era conegut, fins i tot va rebre una mica el tractament de les estrelles, treure un àlbum doble en directe, com Peter Frampton i com els Guitar Heroes del moment. Pel que és més conegut, Dave Mason, amb el pas del temps, és com a membre de Traffic, un grup legendari, però que avui en dia ja no ho és tant, es tendeix a confondre amb una secció del Telenotícies. Possiblement, amb la intenció de passar la història d'una manera o altra, Dave Mason va acabar integrant-se al popularíssim grup Fleetwood Mac. Potser va ser per això, o potser perquè en aquell moment la cantant del grup era Becca Bramlett, filla dels seus amics Delany and Bonnie, amb qui havia tocat 25 anys abans. Sentim aquesta formació de Fleetwood Mac amb Dave Mason a la guitarra en el tema Blow by Blow.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
6: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
2: Ladies and gentlemen.
1: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
3: Jazz It.
1: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.